Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: Són les 6 del matí i a RAC 105 entra a treballar l'equip del Matina Codina. Un grup de professionals que s'han llevat a l'hora que surt el camió de les escombraries, única i exclusivament perquè tu comencis bé el dia. Des d'ara i fins a les 11, llevar-se serà una festa. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Felicitats pel programa.
2: Sí, senyor! Molt bon dia, bona hora, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Matina Codina a RAC 105, en aquest cas 17 de setembre del 2026, peu a terra, que ja és hora de llevar-se i de començar a activar els motors per una nova jornada que, en el cas concret d'aquest programa i d'aquest equip, s'allargarà fins a les 11 del matí. Com esteu? On sou? Què feu? Sigui quina sigui la teva situació, t'agraeixo de tot cor que ens acompanyis a la teva sintonia, perquè aquí estem tots molt desperts i bastant bojos, la veritat sigui dita. Mentre ens traguem la sonda a sobre, deixeu-me que ho repassi la previsió meteorològica. I és que ja tenim aquí els aires de tardor, entrada abrupta d'aire fresc, avui i demà encara amb alguns ruixats a la costa. Al cap de setmana torna l'anticicló i les temperatures pujaran amb un ascens més acusat a partir del dilluns. De moment, per aquest dijous, s'esperen molts núvols, clarianes a l'oest i ruixats al matí entre el Maresme, Barcelona i el Garraf, a la tarda al nord-est. I la propera matinada, altre cop a la costa central, tramuntana i mestral febles a la tarda. Per tant, aquest ambient més fresc que de seguida repassem amb la Mònica Usart, així com els registres de precipitació que, sobretot a la costa central, doncs va deixar molts litres, fins i tot al Camp Nou, ahir durant el partit del Barça contra el Racing de Santander. Vinga, va! Anem expulsant la sonda del damunt. I amb aquest ambient fresquet que dèiem, que ens han regalat les tempestes, fem el primer pas en aquest tremendo dijous de ràdio activa, desperta, informativa, musical i entretinguda que ens espera. 5 hores per xalar camí del Matadero mentre treballes, t'exercites o passeges el gos. Avui farem notar la bogeria del dijous, del juernes, tot fent autocrítica amb el recull de pífies que els membres del programa hem fet al llarg dels darrers 4 dies al Patina Codina del Xavi Cazorla. Tindrem titulars d'impacte, àudios virals, notícies de les celebritats, estudis científics i molta, molta, moltíssima energia. Fem-la notar, va. Tocarem temes tan diversos com el concert d'aquesta nit d'Àlex Ubago al Palau de la Música Catalana o l'enèsima golejada del Barça, déu-n'hi-do, ahir al Camp Nou contra el Racing de Santander per un extraordinari 7-2 i sota la pluja. Espectaculars els registres de l'equip de Hansi Flick i de jugadors com Rafinha, que estan aconseguint uns registres realment espectaculars. I més enllà de l'actualitat esportiva, posarem el focus en el tret de sortida de la metralleta de concerts de Shakira en la seva residència europea instal·lada permanentment a Madrid. També repassarem polèmiques que sobrevolen noms tan potents com el de l'actriu Sydney Sweeney o el cantant Ed Sheeran. Déu-n'hi-do el pollastre que tenen aquest parell. I ho farem amb l'equipàs habitual d'aquest programa, excepte un nom que en les últimes hores, ja ho explicarem, ha sofert un incident que l'apartarà dels micròfons del programa uns dies. D'aquí una estona en tindreu tots els detalls, així que no marxeu gaire lluny. I com cada matí, l'última hora meteorològica, el minut a minut de la xarxa viària i totes les últimes hores d'aquest dijous 17 de setembre, edició ja 1115 del Matina Codina. Anem despertant-nos junts cada dia en aquesta família a RAC 105. Va, comencem avui amb la Taylor Swift, un nom propi de la nostra programació, una reina que ara mateix es posa la corona per saltar a l'escenari d'aquest meravellós programa de ràdio. Ella és Taylor Swift amb The Fate of Ophelia des del disc Live of a Showgirl. Bon dia, Catalunya! Bon dia, Catalunya!

0: viatgem. Un nuvi francès. Parlem d'un senyor francès que s'anava a casar. És que tinc, com veieu, no tinc bé la veu.
1: Això ho fa el Basté a cada moment, d'això d'estossegar just davant del micro.
2: Ja vull tornar, perdoneu.
1: I té més de 700.000 oients diaris, vull dir que mai rebràs una crítica per estossegar davant del micro.
0: Vinga, el nuvi francès s'anava a casar i agafaven un avió perquè es casaven fora de França i tenia preparat un vestit de nuvi super top, va estar molts mesos corrent-s'ho, de 1.000 euros pel dia del casament, val? No sé el que us gasteu en un vestit de nuvi.
1: Era costurer el nuvi o què?
0: No ho sé, però es va gastar 1.000 euros. Bueno, doncs durant el transbordament d'un dels vols, la companyia aèria va perdre la maleta on ell portava el vestit. La companyia li va dir que probablement arribarien al següent vol, però el vestit no va arribar a temps. No va arribar a temps pel casament i, clar, què no va fer? Anul·lar el casament, cancel·lar la boda.
1: No, però ja t'esguerra el dia, eh?
0: Sí, ja t'esguerra el dia.
1: Perquè feia dies que et veies guapo. Sí. No?
0: Jo crec que la vida li està dient, no et casis. A vegades has de captar les senyals, però... Ara. Compte, aquest matrimoni està destinat al fracàs.
1: Trobo pretensiós casar-te a un país que no sigui el teu.
0: Jo també. Això,
1: no?
3: Home, però si ets francès, evidentment vols sortir de França.
0: I m'haurà convidats i tot. El cas és que s'acostava al casament, no tenia...
1: Molt bona, Sergi.
3: Gràcies, Lluís. Tornem la connexió.
0: No tenia el seu vestit i el nuvi va haver d'improvisar i es va acabar casant, evidentment, però amb texans i unes bambes. Per tant, es va casar així.
1: Res més versemblant.
0: I el més fort és que va aparèixer el vestit una setmana després de la boda, quan ell s'havia casat.
1: Ahora.
0: I estava la lluna de mel i la companyia li va dir «Está aquí el vestido, aún lo necesitas». I clar, ell per què volia el vestit ja, no?
1: Clar.
0: I no, merci, i res. Van anar a la lluna de mel i pronostico que se separaran.
1: Ostres.
0: Us va avançar Rexent 5. Sí, perquè ja la boda estava destinada al fracàs.
3: Doncs imagines que se separa però es posa el vestit del casament per aprofitar-lo el dia del judici.
0: Té per la següent.
1: Jo el poso a Vinted o el dono, no sé, el dono. La notícia curiosa desmentint una mítica frase del refranyer popular que diu que tots els camins porten a Roma, però es veu que finalment no és així, Xavi.
4: No, en el capítol d'estudis inútils i de fons malgastats, hi ha hagut un equip d'investigadors que ha digitalitzat, s'ha dedicat a fer això, ha digitalitzat totes les carreteres construïdes de cap a cap de l'imperi romà.
1: Sí.
4: I han comprovat que la capital, Roma, no era la ciutat més ben connectada.
3: Ah!
4: Per tant, això de tots els camins porten a Roma, no. Estaven molt millor connectades altres ciutats, com, per exemple, Constantinople, Ankara o Antioquia.
1: Per tant, Roma no era la capital durant l'imperi romà, no?
4: Ho era, però no era la que estava més ben connectada per carretera.
1: En canvi, si tu mires el mapa d'Espanya, veus que Madrid sí que és la més ben connectada.
5: Sí, clarament. Escolta'm una cosa, jo que també sóc una mica investigador, tinc una dada, també.
3: Espera, que vaig a buscar un llapi.
5: En relació a aquest tema.
0: Aviam.
5: La paraula Roma,
1: ràpid,
5: tu la llegeixes d'esquerra a dreta, què diu?
3: Roma.
5: Però fixa't, si de cop i volta li dones la volta, i aquí ve lo de la investigació, i et poses a llegir Roma de dreta a esquerra.
1: Què passa, Albert?
5: Diu una paraula que no diré mai, que no té res a veure amb Roma.
3: No!
5: Una cosa és Roma, i l'altra és dreta a esquerra. Començaries amb la A.
3: Amb la... Clar, perquè és al revés.
5: Després vindria...
1: Gràcies, Xavi, perdó.
6: Ja que has de matinar, fes-ho de bon humor.
7: Si escoltes el matí de l'Eolé.
6: Posa el matí a Codina de RAC 105.
7: Amb l'Ernest Codina.

0: estan fent una gira de comiat o què?
1: Insusto, Josep.
2: Si estan fent com una gira de comiat, ens estan plejant a nosaltres, gràcies.
1: Sí, però ells fan unes quantes capitals més que vosaltres. Tothom està molt pesat amb els Oasis, però és que encara tenim ressaca de lo pesat que va estar tothom a Moques Grasses. Mm. Com de pesats van estar amb el Bad Bunny, sí. Com de pesats van estar amb Coldplay, amb Imagine Dragons i amb tothom.
3: Espera que divendres comença la turra de la Shakira, eh?
1: I és que últimament ve molt de gust anar a concerts, perquè agafes les entrades 4 mesos abans, pagues 120 euros, fas 3 hores de cua i acabes veient el concert per unes pantalles gegants al lateral, que són cues virtuals pel sorteig de la prevenda de la llista anticipada de la newsletter de la mamà de la mamà de les entrades que potser et toquen o potser no et molt pesada la gent amb els concerts, però no només són pesats tots, sinó que jo he volgut destacar els tres tipus de pesat amb el tema musical que hi ha, saps, el fanàtic, el que li agraden els concerts, i els analitzarem amb cançons així, com sintonies esportives, com si fos un 1x1.
3: Doncs vinga, començarem amb el perfil que passa dels grups comercials.
1: Saps el típic, l'enteradillo? Sí. El típic, el que en sap molt de música, el que escolta discos en format vinil, perquè si no, per matisos. Saps qui va perdre matisos? Els teus pares, quan et van concebre. Que sí, que ja ho sabem, que els grups que tu escoltes són tan alternatius i quan els acabes de buscar Spotify ja s'han dissolt. Què? Què dius? Que no et sona qui són Imagine Dragons? Tranquil, no passa res, a mi tampoc em sona qui és el teu pare. Gaudeix de la teva superioritat moral als concerts de techno indie new age de gent que toca el banjo amb els genitals amb aforament de 6 persones, de les quals 4 ets tu. Pesadíssim.
3: Avui està especialment faltona.
4: Sí,
5: Falta de respecte.
6: És que a la ràdio sempre poseu la mateixa música.
1: Ja, i tu sempre fas la mateixa cara de vella pat una llimona i no per això tens dret a una pagueta.
6: És que la millor música és la dels 80. Va dir un senyor que el que troba a faltar són les ereccions de quan era jove.
1: Hola. Que sí, que ja ho sé, que Coldplay et semblen molt comercials i la música va morir amb Nirvana. Doncs a veure si t'animes tu també i fas com el Kurt Cobain.
7: Aquest era el Xavi Pardo, digue-ho.
3: Un altre perfil és el que no sap estar al concert.
1: Evidentment que tota la gent que tens al voltant estan encantats de compartir la platea amb tu. Res com tenir algú cridant com si un pitbull estigués devorant-li el fetge sencer només perquè l'Aitana ha dit buenas noches, ben almadenas. Sobretot no oblidis cantar tan fort que no s'escolti el cantant pel que tothom ha pagat 250 euros per veure, perquè el protagonista ets tu. Evidentment, clar que sí, puja a les espatlles del teu amic i tapa la visió de les 35 fileres que tens darrere, que tothom sàpiga que ets fill únic. Com? Creus que ets especial i l'únic que et diferencies dels altres assistents és que ells sí que van anar a teràpia quan tocava. Evidentment que és normal que ploris amb Fix You de Coldplay. Si jo tingués la teva vida, ploraria cada 20 minuts.
4: Sergi.
1: Cançons amb menys profunditat que una cubitera i que et prens com si fossin personals. Ah, sí, sobretot no t'oblidis de gravar tot el concert i no tornar-lo a mirar mai més. Res millor que una pantalla entre tu i l'experiència per la que has pagat aquests 250 pavos. Què? Com dius que seguiràs la gira de Bruce Springsteen a 4 ciutats diferents d'Europa? Explica-li a la teva exdona quan acabi el judici.
3: Quin bany de bilis, eh? I acabem amb l'últim perfil, que és el fanàtic.
1: Samarreta oficial de 100 euros, entrada a la zona VIP de 350 euros, prevenda del nou disc de 120 euros, meet and greet de 1.200 i manutenció del teu fill de 600 euros. El pack complet de la persona amb problemes de maduresa.
6: Una vegada me'n recordo que a primera fila vam fer contacte visual i em va saludar.
1: Va dir el fanàtic referint-se al psiquiatre que li dona les pastilles. El gestor del compte d'Instagram Club de Fans Oficial, com si hi hagués algun que no és oficial i no volgués arriscar-se a un litigi legal pel dret a ser el fan més assetjador de Melendi.
6: Tu sabies que Wonderwall no està dedicada a la nòvia de Noel Gallagher, sinó a un amic seu? I tu, sabies que l'eutanàsia és una opció que podries tenir en compte?
3: Està arribant ja una carta de l'Audiència Nacional. Moltíssimes gràcies, Sergi Ferrer.
8: Si ets dels que et passes mig matí al lavabo de la feina, aprofita i sintonitza'ns. Matina Codina, més entretingut que una revista de decoració. De 6 a 11 a RAC 105.

0: Va, si teniu calés, ha sortit a subhasta una jaqueta mítica de Michael Jackson.
1: Oh, ole!
0: Et deixo els detalls, la Marc Puga.
2: Una jaqueta icònica, que és militar, negra i daurada, del Michael Jackson, que se subhastarà el proper mes d'octubre a Londres. Es tracta d'una peça feta a mida que el cantant va portar en diverses ocasions entre el 1994 i el 96.
0: Ha de fer de mal rentar, però, aquesta jaqueta amb tants brillants.
2: Per això la volen.
3: Escolta'm, de quin color és? Black or white?
0: Ja t'ha dit que és... Ja t'ha dit que és negra.
2: Negra i daurada.
0: I daurada.
2: Els més fans la poden recordar d'una de les ocasions més conegudes on la va portar, que va ser un 8 d'octubre, quan va assistir a un concert d'homenatge a Elvis Presley. Si teniu la imatge al cap, doncs és aquella jaqueta. Mm-hmm. I la peça prové d'una col·lecció personal d'Omer Bati, que és un raper i ballarí noruec, que va mantenir una estreta amistat amb Michael Jackson. Què passa? Que segons la informació publicada, el Michael li va entregar personalment aquesta jaqueta.
1: Ah, sí?
2: Durant la gira, sí. I aquest fet fa que la peça tingui un valor molt més especial, perquè no és simplement la seva roba, sinó que ell mateix la va utilitzar i, com bé deies, Ernest, estava utilitzada.
1: Que fort.
0: No, però sí. jo em referia més al fet que si la compres, val, això que s'ha de rentar amb aigua freda, saps?
4: Eso la mujer no sabe.
0: No,
5: Santiago, prou, tio.
0: No, vull dir que crec que és un marrón. A més, el preu de sortida no és baix, eh?
2: No és baix, el preu de sortida, perquè la jaqueta està valorada en més de 400.000 euros.
1: El diable.
2: Vinga, va, si algú la vol, que vagi a l'Hondres.
1: Segur que hi ha qui la compra, la ven més cara,
2: sí.
1: I queda com un xacatero.
0: Molt
4: bé. Ah, mare, personatges per siguin tan dolents.
0: Aquesta és la gràcia de les subhastes, que tu compres les coses esperant que pugin de preu després, no?
2: Aquell dia es posaran a la venda altres objectes del Michael Jackson, com unes botes de cuir negre, una jaqueta universitària que va portar durant una visita a un hospital,
1: i el guant aquell que té de color.
2: El guant no, una mascareta de seda vermella, sí, i un guant decorat amb cristalls.
1: Mira! Sí, senyora, home, que viva que tal, el guant, es tocava el paquet allà i feia...
2: I se sap que la gent posarà molta pasta, perquè recordem que el 2025 una dona va arribar a pagar 7.770 euros per un mitjó que el cantant havia portat, un mitjó, que va portar durant un concert, i va pagar gairebé 8.000 euros.
4: Que a sobre se li perdrà, segur.
2: Segurament.
0: Marc Puga, gràcies, eh?
2: No, a tu.
6: No et conformis només en sortir del llit. Llevar-se pot ser el millor moment del dia si ens sintonitzes.
7: A l'ataque! Tengo que dar el extra.
6: Matina Codina de 6 a 11 a RAC 105 amb l'Ernest Codina.

0: Unes lletres de premi literari. Realment una força que té aquesta cançó, una epicitat, una harmonia. O que és gràcies a la fans, al Matina Godina de RAC 105. I ja els tenim aquí a la cantonada, aquests quatre concerts de l'octubre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, uns concerts de llagrimeta i també de celebració per acomiadar definitivament, semblaria. O que és gràcies. 3 minuts i arribarem a 6:45 del matí. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Molt bé, i tu?
1: Home, molt pendent de les pluges. Déu-n'hi-do, quins aiguats, i al vespre.
0: Què ha passat? Com ha acabat la cosa? Perquè és veritat que hi havia moltes tempestes a la costa barcelonina, sobretot.
1: Sí, durant la tarda, sobretot les zones més afectades, comarques de Girona. No sé si vas veure aquelles imatges de la catedral de Girona amb tota l'aigua que anava caient. I després al vespre, aquella zona que hi dèiem, aquell segon avís de 90 litres en 3 hores, doncs precisament van ser les zones afectades per aquestes pluges. El Garraf, el Penedès, el Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès, Maresme. Aquestes van ser les zones on ahir al vespre es va acumular més aigua. Tenim alguns registres no oficials que marquen quantitats d'entre 80 i 120 litres per metre quadrat i la mateixa ciutat de Barcelona. Els barris com Sant Andreu, Horta Guinardó, Nou Barris van ser els més afectats per les pluges, fins i tot alguns registres també de 100 litres per metre quadrat. En canvi, a zona universitària, 16 litres per metre quadrat. En una mateixa ciutat tenim dos registres tan diferents. 86 a Canyelles, 76 a Sant Pere de Ribes, però 57 dels quals només van caure en mitja hora, perquè eren pluges que no anaven fent durant tota la tarda. No, no, van ser patacs d'aigua que van provocar doncs, aquestes inundacions, crescudes sobtades de rieres i totes aquestes alertes que vam anar rebent als mòbils.
0: Llams i trons, molta activitat elèctrica,
1: molta,
0: i és veritat
1: molta.
0: Que aquesta alarma a la ciutat de Barcelona va arribar a 6:45, que jo ja estava intentant dormir, i déu-n'hi-do, l'ensurt que em vaig endur.
1: Em va passar a les 11 de la nit, que també estava ja en aquell son profund de dir, ai, ara l'he agafat. I va ser, passa, què passa?
0: Et desvella i a més tu que tens, evidentment, doncs, aquesta part professional de dir, a veure què està passant,
1: clar,
0: no?
1: Amb un ull obert estava, és veritat.
0: Però ahir justificadíssima, no?, aquesta alarma, o què?
1: Sí, jo, és allò que dèiem al matí, en funció de com veiessin els ruixats com anaven caient, s'havia d'avisar, i si tot i això hem tingut una víctima mortal amb aquesta situació, jo crec que cap alerta doncs, és prescindible. Sí.
0: Molt bé. I com pinta avui la cosa? Quin
1: més
0: dia tindrem avui?
1: Sí, més tranquil·la, tot i que hem començat la jornada amb alguns ruixats, ara mateix cap al Penedès, al Garraf, al Vallès. Són ruixats que al matí es poden repetir de manera dispersa en punts de la costa i del prelitoral central, i després a la tarda entre les comarques de Girona, Barcelona i també sectors del Pirineu. I al vespre sembla que podríem tenir una nova línia de ruixats a tocar de la costa. Tramuntana cap a l'Alt Empordà i més sol a les comarques de Ponent i del Sud a mesura que avanci la jornada. Boires ara de bon matí, sobretot on ahir va descarregar la pluja amb més força, i temperatures que baixen al centre del dia entre els 23 i els 28 graus de màxima. I ara mateix tenim 11 graus a Puigcerdà, 18 a Terrassa, 15 a Lleida i a Girona, 20 a Tarragona i 20 també a Barcelona.
0: Més fresqueta que ja la volíem, i l'ambient de tardor que comença a treure el nas.
1: Una mica, sí.
0: Doncs, Usart, escolta, al final els nostres desitjos eren aquests, ara s'han complert, no volem queixes.
1: No volem queixes.
0: Fins després, us adverso. Si...
2: Matina Codina. Hi, everyone, it's Teddy Swims. El programa més surrealista.

0: I és una de les nostres preferides, una de les que més ens alimenta i més ens sedueix aquí a RAC 105. Teddy Swims, déu-n'hi-do aquest Mr. Know-it-all. Molt bon dia, Catalunya. Com cada dia aquesta hora repassem els principals titulars, perquè, escolta'm, no tot és cachondeo, també heu d'estar una mica informats i saber què passa aquest carai de planeta cada dia més emmerdat i més apocalíptic. De moment heu de saber que el temporal ha deixat un mort, malauradament, al Garraf, i nombroses afectacions en la mobilitat. Era un home que anava en cotxe a Olivella, va quedar atrapat a la riera i el cabal el va arrossegar. A banda, també s'arrosseguen incidències de trànsit i el transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona. El temporal que ha deixat els seus efectes i els estem repassant aquí a RAC 105. La pluja també va fer acte de presència al Camp Nou, on el Barça va golejar 7-2 al Racing de Santander. L'equip de Hansi Flick torna a ser líder en solitari de primera divisió amb 3 punts de marge sobre el Real Madrid. Els blaugranes segueixen imparables, perquè encadenen... Encadena 7 victòries, és que m'he perdut un moment, en els primers 7 partits de la temporada. Un rècord en la història del club. Mentrestant, Kylian Mbappé s'ha defensat de les crítiques per amagar un missatge de suport a Ceuta. El davanter ha assegurat que no va ensenyar la samarreta de suport a la ciutat autònoma perquè també pensa en els migrants i, per tant, no volia posicionar-se únicament a favor dels habitants de Ceuta. I la policia espanyola dona veracitat als àudios destapats pels nostres companys de RAC1 que enfanguen Mariano Rajoy i Maria Dolores de Cospedal en el cas Kitchen. Han descobert que coincideixen amb anotacions de l'excomissari José Manuel Villarejo. Ho recull un informe que ja té l'Audiència Nacional. I parlem de la intel·ligència artificial. OpenAI ha publicat casos reals de models d'intel·ligència artificial que han intentat escapar-se del control humà. Ho mostra en un informe. Descriu IAs que han ignorat ordres directes, han amagat errors i s'han autoprogramat per saltar-se mesures de seguretat. Allò que dèiem que abans d'un any podria prendre autoconsciència la IA, doncs sembla que en alguns moments això ja ha passat. Més coses. La Generalitat demana a la Moncloa que dupliqui les penes per dur armes al damunt. El càstig per tinença il·legal d'armes de foc o armes blanques és d'entre 1 i 3 anys de presó. El govern proposa endurir-lo i crear un nou delicte per exhibir armes. Ho avança el diari Ara. I els Mossos han trobat noves dades que apunten que la caiguda d'Isaac Andic a Montserrat va ser intencionada. Així ho explica literalment el periòdico, sense donar més detalls. La policia també rebutja que el fundador de Mango caigués per problemes de salut. Cada vegada més encerclat el possible homicida. I Donald Trump amenaça Europa amb més aranzels si el Canadà s'associa amb la Unió Europea. Ho ha dit després que Brussel·les proposés crear una mena d'OTAN que inclouria també el Regne Unit i Ucraïna. Trump també amenaça de tallar el comerç amb tot el continent. I avui es presenten els detalls de la llei europea que vol prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys. Brussel·les també ha anunciat un pla per introduir-les progressivament fins a la majoria d'edat. Tot plegat per protegir la salut mental d'infants i adolescents. I pel que fa al temps, ho parlàvem ara amb la Mònica Usart. Després dels aiguats, avui comença el dia amb algunes restes de pluges i també boires. Ara fem una pausa i tornem de seguida al Matina acudint amb les efemèrides i, com sempre, l'Arnau Mulet, abans de les 7. Bon dia i bona hora, matineros.
1: RAC 105 Barcelona.
2: Oasis están de vuelta. Gira 2027. En concierto en Barcelona, en el Estadio Olympic Lluís Companys, 10 y 11 de julio. Regístrate en oasisinet.com para tener la oportunidad de comprar entradas. El registro cierra este jueves a las 17 horas.
3: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
4: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
5: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
6: A partir del 18 de setembre i fins al 18 d'octubre t'esperem a les quartes jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Gaudeix dels millors arrossos i tastets de la comarca maridats en exclusiva amb vins de la denominació d'origen Penedès. T'esperem a les jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Més info a aeht.es/jornadesbaixpenedès.
7: Únic s'escriu amb H o sense H?
8: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Port de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
2: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
3: El Matina Codina, el feu vosaltres.
4: Ei, bon dia.
5: Bon dia, Matina Codina.
6: Hola, matiner.
7: Bon dia, Matina Codina.
6: Tenia un bon dia.
8: Bon dia, matiner.
9: Bon dia, matinaires.
10: Bon dia, codinaires.
11: Vinga, va, som-hi.
12: Bon dia, matinero.
13: Vinga, va, bon matí.
6: Un petonet.
14: Mira, soy un oyente medio nuevo. Hace poco que os descubrí y, oye, me encanta tu programa. Me animáis la mañana, pero cantideu y de vida. Cantideu y de vida.
3: Matina Codina. T'animem al matí. Cantideu.

0: Oh, una cançó de desamor aquí al final, diu, continuo estimant-te encara que m'hagis trencat el cor, eh? Karol G i Bruno Mars, amb una parada obligatòria musical, aquest estil que segurament sonarà doncs, en molts casaments aquest mes de setembre, perquè és d'aquelles que entendreix i que enamora. Saludem a aquesta hora del matí al Sergi Ferrer.
1: Clar, és que ara hi ha gent esperant la mar, sí, amb il·lusió, amb ganes, sí, i t'apareix l'energumen aquest, doncs decepció absoluta a les llars catalanes, Ernest.
0: Efectivament, perquè diguem-ne que...

0: la testosterona ja és sobrant aquest programa, i si a sobre tens una baixa sensible, però no, sensible no, importantíssima, home, com és la de la Mar Puga, que després explicarem amb detalls què li ha passat a les 7 del matí, si voleu saber per què Mar Puga està directament de baixa.
1: De baixa, eh?
0: De baixa indefinida, de moment.
1: Mare de Déu.
0: No tenim data de retorn de Mar Puga, per tant, no. En pau descansi, ara perquè no hi ha el Lluís Canut aquí a l'estudi, si no faríem ja el minut de silenci
1: corresponent. L'estaríem fent ja. I amb la vida que porta la Mar, la gent que la segueix a xarxes ho sap, poc, o sigui, molt ha trigat en agafar-se una baixa, perquè està a tot arreu, Ernest.
0: Sí.
1: No para de treballar.
0: Que no sigui això, perquè es veu que el que li ha passat és producte de l'estrès, segons ella, tot i que és una qüestió física, ens ha culpat a nosaltres directament.
1: Sí,
0: però jo crec que és per aquesta vida activa social que, escolta, jo crec que ni la mateixa Carol G que sonava ara
1: no
0: té tantes coses. Bé, Ferrer, com estàs?
1: Bé, encantat de substituir la Mar. Ara sóc espanyol. Ara escolto Estopa, Melendi...
0: Sí, tampoc cal que et mimetitzis, eh? Vull dir, pots ser tu mateix amb la teva personalitat. Deies que t'ha costat dormir aquesta nit per diverses qüestions. Si vols, podem repassar-ho molt ràpidament.
1: Molt ràpidament. Estic 100% a favor de que la població estigui avisada i ben alerta de qualsevol inclemència meteorològica,
0: sí,
1: però ja està amb el sorollet de les alert. Jo ahir, com a persona responsable i sabent que havia de venir avui a substituir la Mare, per tant, era entrar abans, a les 10 estava al llit. Tot i que el Barça estava destrossant el Racing, jo estava al llit, eh?
0: No, orgullós de tu, ja saps que a mi aquests detalls m'encanten.
1: Doncs 11:05 de la nit, quan jo ja estava dormint, eh?
0: Sí.
1: Un és alert d'aquells, una alarma com de la que tots tenim al cap, per avisar-me que fora de casa meva estava plovent. Però un atac al cor que ens va agafar l'Helena i a mi, que ens vam, t'ho juro, ens vam abraçar al llit pensant que havien entrat al SWAT, que m'havien vingut a detenir definitivament.
0: A més, aquell so desperta i no desperta momentàniament. Vull dir, et deixa amb els ulls una estona llarga, no?
1: Amb taquicàrdia. Sí. Llavors, jo des d'aquí vull fer una crida a seguir avisant la població com fins ara, que millor avisada molt que avisada menys, però busquem un sorollet intermig, que ve un meteorit, llavors desperta'm. Ara, que és informació de servei, de que vigila que venen pluges, hòstia, pot sonar un din-din-din-din, una cosa així, no? Una arpa. Estem al segle XXI, tu.
0: Si volem comentar aquest tema una estoneta, podeu enviar els vostres missatges de... ahir us va despertar l'alarma de Protecció Civil. Quina és la vostra opinió al respecte? 608-71-7141, 608-71-7141. Vinga, va, posem a fil a les efemèrides i commemoracions d'aquest 17 de setembre. Avui és Juernes, va.
1: 35 anys, Ernest, fa que es va inaugurar el Palau Municipal d'Esports on juga el Joventut de Badalona.
0: No vull tallar el rotllo, però és notícia darrerament aquesta institució, aquesta entitat esportiva, per uns temes que no són gaire agradables com són els abusos infantils. Perdona, però
1: ostres,
0: és que no, però vull dir que no. Ja sé que tinc aquesta virtut, d'espatllar els moments.
1: Sí, jo t'anava a dir que a mi aquesta cançó que he posat em recorda el Space Jam,
0: sí,
1: que és un pel·lículó,
0: i
1: ara, clar, has sortit tu amb un tema tangencialment diferent.
0: Perdoneu, a vegades no ho puc evitar, ja ho sabeu,
1: 5 anys de l'estrena de El Juego del Calamar, que no sé si tu l'has vista.
0: Sí, sí.
1: A mi em va encantar.
0: Sobretot, quantes temporades hi ha del Juego del Calamar?
1: Crec que dues o tres. Jo la segona i més endavant ja no l'he vist, perquè què, m'explicaràs el mateix una altra vegada? Ja no m'interessa.
0: Després em va desgastar, i a mi tota la intrahistòria, tota la narrativa entre personatges i tal, em va deixar d'interessar.
1: Ja t'era igual.
0: I a mi el que m'agradaven eren els jocs i com la palmava la gent.
1: Sí, sí, sí. I això ha donat idees a youtubers que ara mateix agafen les seves milionades i posen a gent, no la disparen amb bales reals, sí que els hi fan proves similars del Juego del Calamar. És cap a on va la societat,
0: doncs, a veure si limitem també aquestes idees de bomber d'alguns youtubers.
2: No rompas más, mi pobre corazón.
1: M'he d'aixecar. Parlant de disparar, Dia Mundial de la Música Country. és aquella música que a totes les festes majors hi ha un exèrcit de persones grans que porten tot l'any...
0: I no tan grans, practicant
1: la coreografia del Coyote Dax, i soni la cançó que soni, perquè això jo ho he vist, que acaba Coyote Dax, comença a sonar Estopa, i ells segueixen fent allò d'arrossegar el peu per terra...
0: Sí, però és un estil de dansa que democratitza, diguem-ne, el ball. Perquè
1: totalment.
0: Jo, que sóc Ernest Descordina, en aquest aspecte, et sabria fer uns passos de country.
1: I et sents part de la família.
0: No fotis fer bachata, salsa, aquestes coses més complicades, no?
1: Sí, senyor.
0: Però una mica per això la gent diu, això ho sé ballar.
1: Ara, això i el Gangnam Style.
0: Exacte.
3: Hola, hola! Comienza tiempo de juego.
1: Tal dia com avui, del 2023, fa 3 anys, dèiem adeu a Pepe Domingo Castaño.
0: Home.
1: Mític presentador de Tiempo de Juego, que va, marcar una generació i fins i tot dues. I aquí se li deu, de la ràdio esportiva, li deu moltíssim. Per tant, una abraçada a la família des d'aquí.
0: En pau descansi. Quins famosos bufaran avui les espelmes, Ferrer?
1: Doncs l'actor Dijon Talton en fa 37, és un dels protagonistes de Glee, no l'he vist. L'escriptora Maria Barbal, que és l'escriptora de Tàndems, en fa 77, no l'he llegit. L'actor Nacho Novo, que és un actor espanyol de sèries com Hombre Muerto o Pudor, tampoc les he vist. I la cantant Anastasia, que en fa 58.
0: Tots drets. Una veu poderosa i una imatge i una presència a l'escenari, sens dubte, exuberant. Doncs, Ferrer, feliç aniversari. Algun aniversari més o no?
1: No. Val, ja doncs, està, tot cobert.
0: Què podem dir sobre el zodíac, els astres i la sort dels nostres matineros?
1: Bé, vull aclarir que això ho ha fet la Marc, que és qui té estudis d'astrologia de xamanisme i tot això, vale? Xamanisme. De Taure, el signe que pot rebre una bona notícia.
0: Ep.
1: Atenció, que dijous pot arribar-te, o sigui, avui, una notícia que et fa canviar el xip completament. Una resposta que esperaves o una proposta inesperada que pot jugar al teu favor. Ojo aquí als DMs d'Instagram, sí, ofertes de LinkedIn... Estigues atent perquè una oportunitat pot aparèixer quan menys t'ho esperes. Emoció i nervis a Cals Taure. Aquari, el signe que tindrà una casualitat molt curiosa. Fixa't, com de curiosa pot ser la casualitat. Una coincidència pot fer-te pensar que els astres estan fent de les seves. Una persona, un missatge o una trobada inesperada que pot tenir més importància de la que sembla. Clar. Ernest, igual estàs a punt de trobar-te a l'ascensor d'aquí de l'edifici a una persona que feia temps que no veies, a un jefe que et proposa un ascens salarial...
0: La vida té de sorpreses la vida té,
1: sí,
0: eh?
1: O un senyor que t'apunyala, perquè no ho diuen els astres, això.
0: A Barcelona és probable.
1: I després, Càncer, el signe que pot tenir sort en l'amor. Atenció als crancs, val? Dijous hi ha energia de connexions especials i converses que poden deixar empremta. Tot va de lligar al final, si et fixes amb els astres. Algú podria fer un pas cap a tu o demostrar-te un interès que fins ara no havies vist. Si tens una persona especial al cap, avui pot passar alguna cosa que et faci il·lusió. Doncs tothom al carrer a navegar les rieres i esperar que les casualitats passin.
0: Doncs endavant, Sergi, moltes gràcies. Quin és el hit que has triat avui per sortir al llit?
1: Per commemorar l'aniversari de l'Anastàsia i per no deixar ningú sol en aquesta aventura de matinar, què et sembla si posem Left Outside Alone?

0: una cançó que parla d'aquells moments a la vida en què, malauradament, et sents apartat, no? Et sents rebutjat per qüestions que et puguin passar, com en el seu cas, per exemple, va ser aquell càncer de mama en què va poder valorar qui estava realment al seu costat i qui hi estava només per interès, perquè la vida, ja sabem que en aquest sentit, és molt malèvola.
1: Matina Codina. Abans de les 7...
2: Quin truc ara, tio?
1: L'Arnau Mulet.
0: Un aplaudiment pel gran Arnau Mulet aquest matí. Bon dia, guapo.
3: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Osona. Què tal? Com esteu, família?
0: Bé, amb una baixa important, la de la Màrpuga, ho comentarem després. Ja. No faci spoilers.
3: No, només diré que hauríeu de posar per contracte, com fan els futbolistes, que fora de la ràdio no es pot fer absolutament res.
4: Ara.
3: Perquè després passa això.
4: Ara. Bé,
0: hauries de tornar cap a casa amb el núvol Quinton. A veure, va, Mulet, de què ens parles avui? Sí. Que tenim poca estona, Fot-li.
3: A veure, pregunta ràpida. Vosaltres sou supersticiosos o què?
4: Jo, depèn, sí, una miqueta. Molt poquet.
3: Val. Doncs mira, parlem de la triskaidecofòbia, vale? És la fòbia al número 13... i tot el que comporta. Us ho explico jo després d'aquest tall, va.
0: Endavant.
5: La próxima vez que te suba a un avión, ve contando la fila y verás que la 13 no existe, no es un fallo de imprenta. Quédate maneja varas que te cuento. Aerolíneas como Air France, Ryanair, Iberia o Lufthansa se saltan directamente la fila 13 y el motivo es que la gente se niega a sentarse ahí. Y esto tiene un nombre de trabalengua, triskaidecafobia, el miedo al número 13. Ahora. Y la aerolínea no está para discutir supersticiones. Te quita el número y santas pascuas.
0: Clar, no fos cas que deixessin de vendre algun bitllet, no? Va per aquí.
3: Doncs clar, la gent no vol seure a la fila 13 i el que han decidit fer és anar de la 12 a la 14 directament, però clar, això dius, això passa als països europeus, alguns països europeus, perquè, per exemple, a Itàlia és un altre número, és el 17.
0: Ah, sí?
3: Llavors hi han aerolínies italianes que, en comptes de fer-ho amb la fila 13, ho fan amb la 17.
0: Que són raros,
3: i llavors dius, i a Àsia, què passa? Doncs a Àsia és el número 4. Per tant, passen de la 3 a la 5 i deixen la 4. Al final, jo crec que si fem cas a tots els números supersticiosos aquests, el que passarà és que no hi hauran seients i la gent haurà d'anar dreta. Ja està, aquest és el meu resum.
4: Estic flipant que no hi hagi seient 13.
0: A vegades passa també...
3: No ho sabia,
0: No. Amb alguns ascensors també passa, doncs sí. Això de, que treuen el número 13 per, diguem-ne, perquè la gent estigui tranquil·la.
4: Clar.
6: Sí, totalment.
4: He intentat fer la prova comprant un vol a Ryanair ara mateix i hi ha tanta públic que és impossible fer l'experiment.
0: Molt bé, parlant de públic, nosaltres hi hem d'anar també. Arnau Mulet,
3: molt bé, a facturar. Fins ara.
1: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
7: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
8: Doncs jo només sento la carretera.
7: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
9: Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir noves sensacions, noves tendències, nous dissenys en les col·leccions que acaben d'arribar. Explora les millors marques com Adidas, Carhartt i Hof per menys. Visita la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
10: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta'm les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
11: Soc la Maria de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, quan en Ramon li hem arreglat en un pim-pam el parabrisa i l'hem ajudat a fer els papers de l'assegurança, li hem arreglat fins i tot l'humor.
12: Carglass canvia, Carglass repara.
13: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
14: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Ja que has de matinar, fes-ho de bon humor.
15: Si et voltes al matí de l'Eolé.
1: Posa el Matina Codina de RAC 105.
2: Amb l'Ernest Codina.
0: Amb l'Ernest Codina i l'equip habitual, excepte un membre molt important.
4: Molt.
0: Una veu diferent.
4: Ai.
0: una persona que jo no pensava que la trobaria tan a faltar aquí a RAC 105.
16: Ai, qui és?
0: Tenim una... No s'ha mort, no s'ha mort ningú.
17: Que no em digueu aquestes coses.
0: Però sí que tindrem la Mar Puga de baixa durant, possiblement, com a màxim, un mes.
16: Hola!
4: Un mes!
17: Adeu a l'1, la Marimar!
0: Trobarem a faltar, diguem-ne, les seves cursilades. Trobarem a faltar
4: els seus
0: barbarismes. La seva música, Lolaila.
17: Sospecho, Ené, sospecho.
4: Ah, no, Santiago, per l'amor de Déu.
17: Que viene muy despechugar, no. Que aún hacía calor estos días,
4: ara,
17: hombre.
4: Ara.
0: Aquelles perfumades. Jo ja trobo faltar la seva olor.
16: Ai,
0: com és la vida, eh?
4: Sí.
0: Allò que critiques després, no? Sí, però... Amb alguna ex, a vegades.
4: Jo he recuperat capacitat pulmonar, també, t'he de dir.
16: Escolta, una cosa, però què ha passat? Quin és el problema?
0: Bueno, espera't un moment. Un moment. Marc, estava ara jo sensible recordant la Mar. Perquè valores les coses quan les perds.
4: Quan les perds, sí,
0: quan les perds. Trobo a faltar la sorpresa de saber com vindrà vestida avui, perquè cada dia porta un look.
4: Sí.
0: No? Vull dir, un dia ve vestida de raper, l'altre dia ve de... No? Sí o no?
4: És veritat que és molt versàtil. Amb la... Sempre va guapíssima, eh?
0: Un dia de marinera, l'altre dia ve de gala, vestida de gala.
16: Com a Mortadelo.
0: Doncs...
17: Sospecho, Ené, ha dit...
0: Prou,
4: Santiago,
0: Santiago.
17: Que últimament venia con un escote que, oye...
4: No és veritat, això.
0: A veure, ahir la Mar Puga va tenir un incident tornant cap a casa seva, sortint de la ràdio, pujant a l'autobús. Va patir una caiguda, que és un accident molt de senyora gran, s'ha de dir.
4: Sí, sí.
17: Segurament la van pujar un immigrant, perquè aquesta ciutat està plena d'immigrants. Sí, cada vegada hi ha més immigració.
4: Sí, només vens a dir merdes.
0: Què passa? És veritat que la les...
17: És cert.
4: Vens a dir això i te'n vas fins a Ripoll, que són 3 hores de cotxe.
0: La lesió de la gent gran, normalment, que és maluc, no?
4: Sí.
0: Peroner. Ella s'ha trencat una part del peu. Escoltem un àudio que ens va enviar ahir abans no entrés en vigor la seva baixa, perquè un cop estàs de baixa es veu que ja no pots treballar gens ni mica, eh? No, escoltem-la.
18: Bon dia, Matina Codina. Bon dia, entre mil cometes. Matina Codina, companys i oients, estimats meus, que ja us trobo a faltar. Sí. I és que ahir, família, vaig sortir de la feina, vaig anar cap a l'autobús corrents, aquesta impaciència que a mi em caracteritza, perquè se m'escapava, i vaig dir, si se m'escapa aquest, no em puc esperar 5 minuts al següent. I res, vaig caure. Vaig caure una cosa tan absurda com caure al Passeig de Gràcia, i que m'he trencat un os, no sé ben bé com es diu, metacarpià, o no sé quina història, i res, estic aquí enguixada ara mateix al sofà de casa amb la pota cap amunt. Com és la vida, no? Però res, m'han dit que és l'os de l'estrès, que es trenca quan estàs estressat, i he pensat, mira, doncs se m'ha trencat justament perquè m'ha 3 hores del matí de codina, així que res, uns dies, nens, per descansar de mi, i sobretot jo, per descansar de vosaltres. Però que tot i això us trobaré a faltar, i que us estimo, i a vosaltres també, audiència. Jope, ara no sé què faré sense els whatsapps meravellosos de cada matí dient-me que bona la música que poses del Manolo Escobar.
0: Sí, segur.
18: Va, un petonet, RAC 105, que sou els millors.
0: Bé, si voleu veure la pata palo que li ha deixat el traumatòleg, que sembla el Frankenstein, la Mar Puga, entreu al seu Instagram. I jo crec que podem penjar a l'Instagram de RAC 105 la radiografia, que espero que no sigui un chat GPT que ha fet ella per faltar un mes a la feina, @RAC105.
4: Ara ho penjarem.
0: I a mi m'ha tocat una mica els pebrots, no sé vosaltres, que ens culpabilitzin nosaltres, que diu que això és l'os de l'estrès i que l'estressem nosaltres.
4: Si fots a la pota, saps el missatge aquell de cuidado cuando salga del vehículo entre el cotxe i andén. Si ets la persona que fot el peu i se t'emporta, i això no és culpa meva.
19: Bueno, perdona que...
0: Home, Toni, bon dia.
19: Què tal? Bon dia. Des d'aquí, ànims a la Mar Puga. Però hi ha una persona de la redacció que coneixeu tots molt bé, que, no diré el nom, que m'ha dit que la frase ha estat amb la sabata que portava ahir. No m'estranya.
4: Ostres!
0: Però tens detalls de quin era el calçat de Mar Puga, no?
19: Bé, es veu que era una cosa que, bueno, doncs, que era bastant elevada i la persona que m'ho ha confessat m'ha dit... M'encaixa que hagi pogut ensopegar amb aquesta sabata.
17: Bé, és verdad, porque yo se lo golía ayer.
0: El cas és que el metge li ha dit tu no moguis el peu, perquè si no es curarà malament i t'haurem d'operar. I la Mar Puga, que és aprensiva...
16: Claro,
0: clar,
16: imagínate.
0: Doncs, perdona, però no podré venir a la ràdio.
19: Escolta, m'agradaria aprofitar aquest moment per fer un minut de silenci per la nostra estimada col·laboradora, doncs, que ha perdut la vida.
4: No, la vida morta. No. M'heu dit que no era morta i és morta.
0: Que no. A més, no l'has sentit, que a més tenia un tot vitalista, com de contenta, no? De dir, hòstia, perdo de vista aquella colla de mascles pesadíssims.
4: Només per acabar, estic fent el collage per l'Instagram de Rec 105, sí, amb la cama, bueno, el peu enguixat de la Mar, i la radiografia. I a l'Instagram es suggereix ell mateix una cançó que pugui acompanyar la foto, i m'ha suggerit el Requiem de Mozart.
0: Onda!
4: Com de molta pena.
0: Doncs entreu a l'Instagram de Rec 105, que de seguida pengem la imatge d'aquesta lesió que apartarà dels micròfons de Rec 105 la Mar Puga uns dies.

0: més català que la rumba catalana i aquesta cançó que afirmen tres catalans, amb un DJ, Banda Benoni, Búhos, El Ventilador, una de les cançons de l'estiu.
1: Montseinteriors.com i les seves botigues t'ofereixen la trucada. Felicitació.
0: A veure, estem trucant al Pep. Ja si l'agafa. No, no ets tu, Pep. No, el Pep que posa aniversari no concreta l'edat, però vaja, té filles. Té una filla, per tant...
2: Mínim 16.
0: Sí.
3: A veure si anem a menjar cargols algun dia. M'encanta.
2: Quants cargols et menjaries?
3: Molts cargols i cargols i cargols i cargols.
0: Escolta, si no l'agafa el Pep, hi haurà rebot per caçar aquest xec de 50 euros de Montse Interior. Si voleu encarregar una trucada, desperta@rac105.cat. És que aquesta trucada de la 7 i 8 és molt d'hora i a vegades ens deixa una mica tirats.
4: Però els Peps són terribles, els Peps.
2: No, té res a veure.
4: No suporto el Pep, vale?
0: Bueno, va. Escolta'm, línia oberta, 902-47-705, 902-47-705. Ja tenim algú que està marcant el telèfon. Hola, bon dia. Abaixa'm la ràdio, carinyo. És que no sap què és ell o ella. Abaixa la ràdio, que estàs en directe, Cari.
5: Qui hagi trucat a la ràdio, que la baixi.
0: Pots parlar?
4: Vinga, quita aquesta, vinga, va.
0: L'he penjat.
2: L'has penjat?
0: No, que jo entenc perfectament que no t'ho esperis que t'agafem el telèfon. Però hola, bon dia.
6: Hola?
0: Sí, ets tu. Com et dius?
6: Jo, David.
0: David, des d'on truques, guapo?
6: Doncs a camí a Vandellós.
0: Molt bé, hòstia, quin honor poder tenir una conversa fluida amb algú que li fes una pregunta i et contesta.
2: Ara.
0: És una cosa tan fàcil com un diàleg. David, què vas a fer a Vandellós?
6: Doncs a treballar,
3: a
6: centre nuclear.
0: Hola! Ah! Hòstia, ah. No. Ets com el Homer Simpson, no?
2: Sí, senyor.
0: Com el Homer Simpson, molt bé.
3: ¿Cuántos ojos tienes?
6: No m'havia fet mai aquesta broma, eh?
0: A veure, perdona, que acabem de començar el programa com aquell qui diu, tampoc farem la broma més intel·ligent a les 7 i 9 del matí.
2: Tampoc et posis xulo, que hi ha un xec de 50 euros en joc.
0: Sí. El Parada t'ha preguntat quants ulls tens, suposo que declines la resposta, no? Escolta'm, David, t'ho paguen bé. Quina funció desenvolupes a la central nuclear? Això és interessant, tio.
3: Periodismo.
6: Soc enginyer.
0: Enginyer.
2: Pots tocar algun botó i liar-la molt part de Catalunya? Ara, envia un alerta a tothom, però dels guapos. Alerta nuclear.
0: David. Tens a l'abast algun botó perillós, sensible o no?
4: No li ve de gust.
0: David.
6: No, que va, això no existeix.
0: Val, perfecte. Ah, I estàs en contacte, diguem-ne, amb l'energia nuclear, d'alguna manera, o no?
6: No, estic molt segur.
0: Val, perfecte. David, 50 euros per tu de Montse Interiors, entesos?
6: Moltes gràcies.
0: Que tinguis un gran dia.
3: No pengis!
0: Tot lo bo que pugui ser un dia treballant a una central nuclear, que segurament és una de les últimes feines que faria el món, eh?
2: Oh.
0: Però sense el David, el món no funcionaria, això és així.
2: Ara.
0: 7 i 11.
1: Montse Interior som els personal shoppers de casa teva. T'oferim assessorament i més de 19.000 productes de roba per la llar i decoració, confecció a mida, fabricació pròpia i preus sense intermediaris. Busca la teva botiga i inspira't a montseinteriors.com. Montse
7: Interiors. Matina Codina. Només a RAC 105.
8: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
9: I sopem a les millors taules del món.
10: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
11: Fem barri i fem pinya.
12: I fem i no deixem de fer.
13: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
14: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Assaboreix Àsia amb Lidl. Ara diferents varietats de fideus asiàtics des de 0,59 la unitat i 400 grams de delícies de pollastre amb salsa siratxa a 3,99. Gaudeix dels autèntics sabors d'Habitàcia. Lidl, val la pena.
17: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
18: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
17: Truca a Verisure al 900 903 744.
19: Verisure.
20: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Moda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
21: Xarxa de concessionaris Moda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
22: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
23: La veritat és que va sobre rodes.
22: Tan content estàs?
23: Això també.
22: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content?

0: Toc musical de RAC 105 brilla més que mai gràcies a la incorporació recent del nou hit de la Miley. Això es diu Bass Persuades, i tant que ens sedueix, i tant que ens estimula el baix d'aquesta cançó disco, que és molt fanfarrona, tu. Passa un minut d'un quart de vuit del matí, després de la Miley, repassem l'actualitat amb el Xavi Cazorla.
1: Ai, Cazorla.
2: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Que també ens sedueix.
3: El Matina Codina és l'hora de fer zàping.
0: Però no tant com l'estat, diguem-ne, d'erecció que porta el Futbol Club Barcelona.
4: Perdoneu, ara em pujo.

0: escolta, és veritat que Hansi Flick ha salvat el Futbol Club Barcelona i que ahir, més enllà de la pluja literal, també va haver pluja de gols al Camp Nou,
1: sí,
0: Xavi.
1: Sí, sí, 7-2, 28 gols porta el Barça en 6 partits. És una bestiesa. Ahir 3 de Rafinha, 2 de Cancelo, un de Lamine i un de Gabriel Jesús, un golarro. Es va lesionar Joan Garcia, eh? Ojo!
2: Ai, no!
1: Que suposo que no serà res, però va sortir Chesney i va fotre una cantada increïble.
0: Sí, sí, sí.
1: Aquell senyor no està per jugar,
0: no,
1: eh?
0: Que torni a venir a fumar.
1: Ja. Sí, exacte. Lamine Yamal va fallar un penal, però a l'últim moment de partit va marcar el setè gol.
3: Un golaç.
4: Se la queda de Yemi, el dribbling se n'ha fet a un. Es fa el segon a de Yemi, continua de Yemi, caram Karim, caram Karim, caram Karim, continua Karim, la passada per la Lamine Yamal.
1: Gol!
4: Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
0: Aquest any tinc la sensació que la piloteta entra, que el Barça, Deco, Hansi, tothom han encertat molt bé amb els fitxatges,
1: sí,
0: perquè fins i tot ahir el Gabriel Jesús va marcar,
1: sí, sí,
0: a
1: sí,
0: Deiemi
1: sí,
0: una màquina.
3: Boníssim.
0: No? Vull dir,
3: boníssim. I no, tot gràcies a mi, eh?
0: El Gordon.
1: El Cancelo va marcar des de fora de l'estadi.
0: Sí, els dos gols van ser,
1: sí,
0: des de fora,
1: sí,
0: l'àrea.
1: Sí, sí, sí,
3: que
1: sí,
3: bo,
1: sí,
3: que és aquest tio.
0: Sí, sí,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, per tant, el Barça... Bueno, pleno al 15. Ah, ha, sí, sumat, gràcies, tots els punts a la Lliga.
1: Molt bé, hijo.
3: I molt divertits els titulars, ahir veia l'As. La tormenta és el Barça.
1: Home, home.
2: Lluvia de goles,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, home. En fi, molt maco. Hi ha una imatge al principi del partit que va sonar, és alerta aquell, a la gent de la graderia. Va començar a sonar tothom allà.
0: Sí, sí, a RAC1 també ho van explicar. Es veu que tu, clar, tot l'estadi,
3: desenes
0: de milers de persones sonant a la vegada i tothom dret, no?
1: Sí, bueno, sí, sí, sí, sí. Anem a la polèmica,
0: sí, va, la polèmica,
1: perquè encara està cuejant tot el tema dels jugadors del Madrid, bé, de Vinícius, de Konaté i de Mbappé, que no van voler ensenyar la samarreta en favor de Ceuta.
3: Sí.
1: Fa un parell de dies, Pedrerol va dir que explicava que els jugadors del Barça no ho farien i que segurament era perquè Lamine Yamal era marroquí.
3: És marroquí, no?
1: No, no és marroquí.
2: No és marroquí.
1: És marroquí.
3: Sí,
1: és català. De fet, has hagut de veure la partida de naixement perquè ahir vas haver-te d'excusar el tema. Vas entrar a la tarda de Catalunya Ràdio i vas explicar al Francesc Garriga que... Típic lapsus, tonto.
5: Lamine, que és marroquí.
6: A veure, aquí hi ha un lapsus o què ha passat, Josep?
7: Una mica de lapsus, patinada.
5: Jo m'he deixat de dir origen marroquí. El seu pare és marroquí, per tant és origen marroquí. I després, al cap d'en Bitxor, de 20 minuts, quan diu, escolta, m'has dit, és marroquí. I dic, disculpes, origen marroquí.
1: Va, va, va. No?
3: Bé, queda,
5: és un matís, un lapsus que la podem tenir tots, queda, quan estem, sí, improvisant algunes coses. Queda. Però el que deia jo, estem d'acord amb que la Lamine mal ho té més complicat? Hem de col·lectivitzar els missatges? El Madrid, amb aquesta solidaritat, fa bé implicant a tots els jugadors, o s'equivoca el Madrid?
6: No ho tens clar, si ho fa bé, no ho tens clar.
5: No ho tinc clar. Crec que s'ha situat en una situació molt complicada a tres jugadors del Real Madrid. I el Barça ha evitat aquesta situació. Però això de que l'empresa et digui a tu que has de portar una samarreta, quan parlem de consciència, quan l'empresa de consciència o d'una sensibilitat especial, crec que és un error que el club es manifesti i col·loqui els jugadors a l'escenari.
0: Quan parla català és més intel·ligent i més bona persona. Em
1: sembla,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, que sí.
3: Molt més interessant.
0: Com a mínim, una mica més de sentit comú.
3: Aquí està fantàstic. Que bé que parlo, no? Que bé, sí, que parlo també a Catalunya Ràdio. Al final no m'ha quedat clar. És marroquí o no és...
2: És d'origen marroquí, però
3: si et poses
2: així, tu i jo som d'origen africà, també, perquè, sí, tots venim d'allà, no?
8: Jo me parece, Josep, la madre de Lamine es argentina.
3: Ver, sí, Paco Buño dice,
2: no,
3: que la madre, sí, de Lamine...
2: No,
8: me dicen, sí, que es argentina.
2: Es de Nueva Guinea, si no recuerdo mal. No,
9: de todas formas, la madre de Mbappé negocia bien como buena argentina que es.
10: ¿Cómo argentina? No sabía que era argentina.
9: Pues te enteras sobre su argentina.
3: A ver, Juanpe, ¿es la madre?
11: No, estoy leyendo la biografía y aquí la ponen como... Origen argelino.
3: Sería argelina más que argentina, ¿no?
12: Argelino.
3: Colegio, ¿no? Ha bailado dos letras, por favor.
0: No guanyen per lapsus en aquest programa. Sí, tota l'estona s'equivoquen. Quina poca concreció en general. Per cert, que Mbappé ahir va dir, va donar declaracions al diari Marca i va dir que...
1: Alas.
0: Alas.
1: Però bueno, la mateixa.
0: Per mi és el mateix diari.
1: Sí. I per ells.
0: Sí. No, i va dir que clar, que també volia solidaritzar-se amb el dolor que estan patint tots els migrants i tota la gent que es mora creuant l'estret. Bé, canviem de tema, que vam ja amb Los Santos.
1: Sí, perquè el to de Pedrerol...
0: No saps com fer-nos vomitar a primera hora
1: del matí. El to de Pedrerol, parlant en català, era com conciliador, no?, una, sí, mica i tal, i contrasta, gràcies, bastant amb el que s'està veient a xarxes, perquè els ultrasons han fet un comunicat exigint que els jugadors del Madrid demanin perdó, i després hi ha Los Santos, que va dir, saps què? Aprofitaré per cagar-me amb Vinícius.
13: Realmente, te da igual
10: Bueno, es que todavía puedes decir Konaté y Mbappé y el Malicius son extranjeros, aunque Vinicius casi nació aquí. Bueno, aquel que conocimos como Vinicius. Yo veo hoy a un tío que es un negro gordo con una mandíbula enorme. Y ese no es Malicius. Pero sí és.
0: Estem segur que el tret aquell que li van fotre al Los Santos va ser el peu?
1: A veure...
0: Perquè jo tinc la sensació que hi ha un tema cognitiu, també, sí, no? Sí. I que ja no filtra absolutament res, aquest tio, eh?
1: És Los Santos en estat pur. Això ho fa cada dia durant 4 o 5 hores que deu durar la merda aquella programa.
3: Són els típics àudios que dius...
0: Sí.
3: S'ha filtrat, no? O sigui, ell clar. No sabia que l'estaven gravant. Però no, ell sí que ho sap.
1: Sí, sí. De fet, ha sortit un llibre que és... el títol ve a ser com Los Motes de Los Santos. O sigui, han tret un llibre de tota la gent a qui li ha posat un mal nom. Los Santos del Mar.
3: Oye, esto es radio con personalidad, a mí me encanta.
2: El libro de los motes.
0: Recorda que no me'l compri mai. Gràcies, Cazorla. 7 i 23 minuts. De seguida sabrem si continuen les tempestes.
12: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app.

0: sempre teixint bones aliances amb grans artistes del moment i virals com la Sabrina Carpenter, amb aquest fil de veu que ens sedueix d'una forma extrema, expresso, tot un número que ens acosta ja a 8:15 del matí. Hem de saber si les tempestes continuen o no.
1: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Una Mònica Osar, que ahir va ser víctima també de l'alerta de Protecció Civil, abans d'anar a dormir, com molts
2: dels dies que t'escolten. No, ja estava
3: dormint. Molt bona hora, eh?
2: Sí. Era cap a les 11, en el meu cas.
3: Ens vam abraçar, l'Helena i jo, com si hagués caigut un meteorit al barri.
4: Oh, i tant, quina fort.
3: Com els del Titanic, els avis aquells. Sí, sí, sí. Després una hora per dormir, macho. No, és que no.
0: Crec que això és, diguem-ne, que la societat avança, no? Que ara se'ns pot avisar a través dels mòbils de fenòmens extrems que poden arribar a casa nostra, però sí que és veritat que no s'ha madurat gaire el so.
3: No
0: s'ha treballat el so.
3: Ja n'hi ha prou.
4: Ho fan per tocar els ous, el so.
2: A veure, que si tu estàs a punt de creuar una riera i reps això, està molt bé el so, però si estàs dormint i el reps, llavors
3: clar,
2: és diferent.
3: I me'n vaig anar després a dormir amb la por de dir, m'enviaran una a les 12 per dir-me ara ja pots sortir? Ja no hi ha perill.
5: El problema és que amb el mode avió també et sona. Un pac de nas.
0: Bé, totalment justificades, no, aquestes alertes d'ahir, Mònica Osart.
2: Ahir
0: va ploure a bots i barrals.
2: Sí, tenim alguns registres que superen els 100 litres per metre quadrat. Van ser unes pluges que sobretot van caure entre les 9 del vespre i les 12 de la nit i que van afectar durant aquelles hores sobretot punts del Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, també el Barcelonès, el Vallès, el Maresme, i durant la tarda també hi ha plogut amb molta força a les comarques de Girona. Ara mateix ho tenim més tranquil·let. Sí que hi ha alguns ruixats més aviat febles cap a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, també que van gotes cap al Vallès Occidental i l'Anoia, i ara al matí es poden repetir en alguns sectors de la costa i del prelitoral de Barcelona. Tot i això, res a veure amb els aiguats d'ahir, seran més dispersos i més febles. I a la tarda, també alguns xàfecs entre Girona, Barcelona i punts del Pirineu, i en canvi a Ponent i al sud amb més sol. Al vespre, una nova línia de ruixats podria tocar punts de la costa central, sobretot, i tramuntana que es manté a l'Alt Empordà. I baixar la temperatura ho ha fet durant la nit, ho farà més al vespre, que refrescarà més, i al migdia doncs afluixa la calor, màximes de 24 a 28.
5: Ahir vaig quedar xop com un ànec.
2: Home, ja
5: sí. No sé si ho vau veure, que porto una espècie de gabardina de color groc.
3: Ahir, president, al Camp Nou, amb el jugant contra el Racing de Santander, estava lloviendo a cántabros.
0: Sí.
5: Molt bona! Sí,
3: no ha rigut la Moni.
0: És veritat que portaves una gabardina de gigoló, president.
5: Semblava l'inspector Gadget.
3: Qui?
2: Molt bé.
0: Aquesta refrescada que no ha sortit gratis, eh? Sembla que les tempestes feien falta. Gràcies, Mònica.
2: Apa, adéu.
6: A Veolia, avancem per construir un futur més sostenible.
1: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
6: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: Uns ruixats, uns aiguats. Xavi Pardo, bon dia.
7: Bon dia.
3: Hombre.
0: Que van deixar ahir una víctima mortal.
7: Sí, és un home que ha mort a Olivella, al Garraf, arrossegat per l'aigua d'una riera ahir a la nit. El van veure com creuava aquesta riera amb el cotxe, l'aigua se l'enduia, va intentar sortir del cotxe i l'aigua el va arrossegar, el van estar buscant i 3 hores més tard el van trobar a uns 500 metres d'on havia desaparegut. El temporal de les últimes hores ja ha deixat també més d'un centenar de vols cancel·lats a l'aeroport del Prat i diverses afectacions a la mobilitat. Avui és un dia de consultar xarxes abans de sortir de casa, perquè hi ha un reguitzell infinit d'afectacions a la mobilitat, tant de ferrocarrils com del tram, el metro, rodalies, diverses línies. En algunes hi ha trams que no funcionen, en altres hi ha retards. Per tant, avui, si heu d'agafar qualsevol mitjà de transport, sobretot informeu-vos abans de sortir.
0: I paciència, perquè molts començaran el dia ja del revés amb molta mala llet. Quan no funcionen les coses i no pots arribar al curro i has d'allà d'estar parant, és terrible.
7: La gent, per evitar-se això, doncs agafarà el cotxe avui. També llavors hi haurà embussos considerables a les carreteres. Per tant, avui molta paciència.
0: Doncs d'aquí uns minutets connectarem amb el RAC a veure com està la cosa.
7: També us hem de dir que OpenAI ha publicat casos reals de models d'intel·ligència artificial que han intentat escapar-se del control humà.
3: Ai, ja estan aquí.
7: Per tant, allò que dèiem de si tindrien consciència pròpia o actuarien pel seu compte, sí, tenim exemples reals que ho fan. Ho mostren en un informe, descriu IAs que han ignorat ordres directes, que han amagat errors i s'han autoprogramat per saltar-se mesures de seguretat.
8: Jolín.
7: Per tant, compte que això comença a fer molta por. I avui, lligat a, ara que parlem de tecnologia, es presenten els detalls de la llei europea que vol prohibir les xarxes als menors de 13 anys. Brussel·les també ha anunciat un pla per introduir-les progressivament fins a la majoria d'edat. I el govern català demana a la Moncloa que reformi el Codi Penal i que dupliqui les condemnes per dur armes al damunt. Això ho avança el diari Ara.
0: Perdó, gràcies.
7: A vosaltres.
9: El precio de la vivienda que se ha disparado.
10: Últimament, tot són males notícies. Tant per tant, que te les expliquin amb gràcia els de RAC 105. Matina Codina. De 6 a 11. Presentat per l'Ernest Codina.
11: Te tu parecen becarios, tu.
12: RAC 105 Barcelona.
13: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
14: Oasis están de vuelta. Gira 2027. En concierto en Barcelona, en el Estadio Olympic Lluís Companys, 10 y 11 de julio. Regístrate en oasisinet.com para tener la oportunidad de comprar entradas. El registro cierra este jueves a las 17 horas.
15: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
16: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
17: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
18: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
17: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
19: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre...
20: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius.
21: Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
22: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
23: Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105. Ajuntament de Barcelona.
24: A partir del 18 de setembre i fins al 18 d'octubre t'esperem a les quartes jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Gaudeix dels millors arrossos i tastets de la comarca maridats en exclusiva amb vins de la denominació d'origen Penedès. T'esperem a les jornades de l'arròs i els tastets del Baix Penedès. Més info a aeht.es/jornadesbaixpenedès.
0: Passen 5 minuts exactes a 7:45 del matí. Segueixes escoltant el teu despertador de confiança, el Matina Codina, que t'explica que aquest 20 de setembre a Barcelona l'Arnau Mulet i l'Héctor Huguet, companys de RAC 105, us esperen a la Sandwich Party de la Bimbo Global Race 2025.
25: Oh, com ens agrada aquesta festa.
0: Sí, clar, perquè és per compartir en família, amb energia, amb tot aquell bon ambient, sandwichos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses. I tot després de la Bimbo Global Race 2026, que ja sabeu que és una cursa inclusiva per totes les edats i en la qual Bimbo donarà per cada participant presencial 20 llesques de pa al banc dels aliments locals. M'agrada molt el participant presencial. Clar, com que ara hi ha IES.
3: Clar.
0: Ui. Participant des de casa seva. El dia 20 de setembre, diumenge, celebra i comparteix allò que és bo a la Bimbo Global Race 2026.
1: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: I ara connectem amb el show que és avui circular per la xarxa viària de Catalunya. Molts entrebancs per circular, no? Ferran, bon dia.
2: Està polèmica, vinga, dale.
4: Bon dia, doncs, com la jornada d'avui dijous. Tenim paciència per algunes afectacions per les pluges d'ahir al vespre. A hores d'ara hi ha inundacions a la carretera C15B que obliga a tallar la calçada durant 4 quilòmetres entre Canyelles i Sant Pere de Ribes, en ambdós sentits de la marxa. Per altra banda, és cert que ahir al vespre, per exemple, van haver-hi talls a la Ronda de Dalt de Barcelona, també per inundacions, però a hores d'ara en aquest tram ja circula amb normalitat. On tenim un accident i altres incidències és a la AP2, a Vila-rodona, on queda un carril obert en direcció Lleida. A la AP7 hi ha un altre accident a l'altura de Capmany, en sentit nord, que també deixa un carril obert, i a la C58, a Ripollet, hi ha un tercer accident en direcció Sabadell que deixa 2 quilòmetres de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Deixa'm afegir a tall d'informació de servei que la línia 4 del metro només funciona entre La Pau i Verdaguer. TMB, però, ha posat busos per fer la resta del trajecte entre Verdaguer i Trinitat Nova, i també recomana la línia D50 de bus. I a la línia 11 de metro només circulen trens entre Ciutat Meridiana i Can Cuiàs.
3: Ostres, la ruta principal, no!
0: I la resta de la línia està sense servei i de moment no hi ha transport alternatiu en autobús. Vull dir que dia complicat avui per arribar a la feina. Vale. Us sentim molt des del Medina Cuina.
2: Gràcies.
5: No és culpa teva, Ernest, tampoc.
2: Passa res. Formació sempre al minuto, no?
3: No arrugues papeles.
5: Però per què arrugues el paper?
2: La duda de Ferran, pues ahí está Ernest, no? I esto sabes qué es? Periodismo.
6: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
8: Perfecte, aquí el tens.
6: Ja?
8: Ja.
6: Sí?
8: És així.
6: De debò?
8: I tant, de debò.
26: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.

0: Una d'aquelles cançons que desperta fort, eh? Bebe Rexha, Faithless, versionant l'Insomnia, 6 minuts i 3 quarts de 8 del matí. Hi ha Renou, hi ha Embolic, hi ha Merder a la gira pels Estats Units d'Ed Sheeran. A falta de Marc Puga, ens ho explica l'Arnau Mulet, eh?
1: Efectivament, bon dia, què tal, com esteu, companys? El més important, no sóc la Marc Puga, però espero que ella estigui bé, no? Heu fet el minut de silenci pertinent o no?
2: Ja l'hem fet, no et preocupis.
1: Doncs va, anem al torró. Escolta, sabeu que hi ha hagut en Renou, no?, amb això d'Ed Sheeran, de Macklemore, tal.
3: Què ha passat?
1: A veure, tot comença el 4 de setembre. Macklemore actua com a taloner d'Ed Sheeran al MetLife Stadium de Nova Jersey i passa això que tenim aquí.
4: I've been trying to figure out a way to say this all day. One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart.
2: No s'entén.
4: Free Palestine.
0: A veure, no, diu que està molt content de girar per tots els estadis dels Estats Units, entre altres coses, per poder dir dues paraules ben... ben altes ben i ben fortes, no?, que és
1: Free Palestine,
0: Palestina,
1: no?,
0: lliure.
1: Ui.
0: Sí, sí.
1: Clar, llavors va fer aquest discurs a favor de Palestina i va cantar la cançó Heinz Hall, que no sé exactament si ho estic pronunciant bé, però que parla exactament d'aquest conflicte. A més, ho va acompanyar tot d'imatges de Gaza i banderes palestines.
3: Ui.
1: I comença a haver rebombori a les xarxes després d'això, i dos dies després, al segon concert, al mateix estadi, torna a parlar de Palestina i defensa que critica Israel, que criticar Israel no significa atacar les persones jueves, però aquí es podria dir que amb això es podria quedar tot en una anècdota, però clar, evidentment a les xarxes socials la cosa explota,
5: claro,
1: i la promotora d'Ed Sheeran li diu a Macklemore que en fi, que no
3: que
1: cal adeu, que torni.
3: Que adeu, sí, que no es pot criticar, sí, un genocidi, sí, d'Israel, sí, no de la gent jueva, que
1: tot
3: això, amb,
1: sí,
3: això juguen. Però estem criticant el govern d'Israel.
0: Sí. Més enllà de la promotora dels concerts pels Estats Units d'Ed Sheeran, també es veu que propietaris d'estadis que donen suport a la causa d'Israel doncs han dit que no el volen veure ni en pintura.
1: De fet, un d'ells és Robert Kraft, que és el propietari dels New England Patriots, sí, que és una persona força important, i li diu que Ed Sheeran ha d'actuar els dies 25 i 26 de setembre al seu estadi, que si ve Macklemore, que no cal que hi vagi. Ni ell, ni Macklemore, ni ningú.
0: Perdona, de fet, hi ha hagut un efecte dominó perquè s'han anat buscant altres taloners, no? Arnau Mulet, que s'han solidaritzat amb el raper Macklemore.
1: Sí, perquè de fet va marxar Fines, que és el germà de la Billie Eilish.
3: Sí,
0: correcte.
1: Val? Llavors també va marxar Lucas Graham, també Aaron Rowe i, en fi, finalment, Bioga, que també ha dit que adeu-siau.
2: Estàs inventant tot això.
1: Sí,
6: estàs dient nom random.
1: Però, escolta una cosa...
0: Almenys, perdona, Macklemore s'ha mullat, que és una cosa que recordem que als anys 90 es feia molt en els concerts, entre cançó i cançó fer una mica d'activisme. No?
5: Claro.
3: Digues. Aquests artistes que han caigut s'han solidaritzat amb Macklemore. Llavors, ara tenim estadis cancel·lant el Macklemore, i en Ed Sheeran no pot tocar aquí, i artistes que estan dient no, si feu fora el Macklemore, jo tampoc tocaré.
0: Ostres. Per tant, perdona, la gira d'Ed Sheeran pels Estats Units penja d'un fil per tot aquest marrón o no?
1: Podria estar perillant, sí, però de moment encara no tenim cap confirmació oficial de que això, doncs, hagi passat, que no hi hagin cancel·lacions oficials.
0: Només una dada més, que és que es veu que Macklemore no només s'ha solidaritzat amb la paraula, sinó que també amb un donatiu.
1: Sí, senyor, perquè avui arriba el gir més nou, o sigui, la cosa és de fa poques hores, ha anunciat que donarà $1 milió, que és el que ha calculat que ha guanyat net actuant a la gira d'Ed Sheeran a 6 organitzacions que treballen per la població palestina. Per tant, la cosa segueix, el conflicte segueix, i a més ha desafiat a Robert Kraft a posar també $1 milió a l'altre bàndol.
3: Això no és una maionesa.
1: Sí.
5: Independentment de tot plegat i tota aquesta polèmica, estem perdent una oportunitat d'or per poder anomenar tot això a l'Ed Gira.
1: Era bona, eh?
0: Em pensava que anaves a posicionar o a llançar un missatge de pau entre les persones.
5: Una mica de calma.
0: No podem deixar més avall, Albert. Moltes gràcies.
5: Gràcies.
1: A vosaltres.
5: Gràcies. A Maria.
7: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
8: Estàs escoltant la cançó boomer de l'Alan Lillo.
3: Epa!
0: Escolta, va, ganes de la nostàlgia, del record.
5: Molta.
0: De viatjar en el temps.
9: Us fliparà. Mira, Ernest, jo tinc la teoria que si una cançó la reconeixes només amb les primeres notes i ja et desperta aquell somriure, és que és una bona cançó.
0: Molt bona teoria.

0: I la d'avui és una d'elles.
1: Ai, ai. Oh!
0: El 1996, Coolio ens regalava aquest Gangsta's Paradise.
2: A veure, un moment.
0: És que estic molt refredat.
2: Què li passa?
3: Ara està refredat. Què li passa a
1: l'Adam? Opa, Gangsta's Time.
0: Exacte. El 1995, el rapet nord-americà Coolio ens regalava aquest Gangsta's Paradise.
3: Una cançó per caure de Coolio.
1: És bona.

0: doncs, els integrants del Matina Codina, que hem escoltat aquesta cançó amb roba ampla, amb bandes esportives, un gorro de llana, així com si fóssim un raper a tall de Julio.
1: Cadenes.
0: Julio Iglesias.
1: Cadenes, també.
2: Sí, senyor.
0: T'amardo avui a la cançó Bonerlilla. Gràcies.
1: A vosaltres.
3: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Ondabanc vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
0: I molta atenció, matineros, especialment de comarques tarragonines, perquè si us heu quedat amb ganes de ballar més aquest estiu, arriba una de les millors festes majors que tenim a casa nostra, Catalunya, Santa Tecla de Tarragona.
1: Visca, carilla, alegria, tothom a Santa Tecla, m'encanta.
0: El 22 de setembre, la Gira 105 arriba a la ciutat de Tarragona amb l'Enric Font dels Getardes i també com a DJs convidats el Mont DJ i la Charlie B. Al Parc de Francolí, a partir de les 11 de la nit, apunteu-vos-ho bé, el dimarts 22, festassa de la bona, fins a altes hores de la matinada, torna a la Gira 105, una festa amb l'ADN d'aquesta ràdio per fer embogir la nit de l'empalmada Santa Tecla. Brutal, Tarragona, no us ho perdeu.
3: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
0: I com cada dijous, totes les pífies i les ficades de pota, les relliscades al Patina Codina, amb el Xavi Cazorla. Què, l'hem pifiat molt o no?
2: A veure, bastant, en la línia habitual, i això que hi havia un dia menys, perquè va ser festiu el divendres. A veure, comencem per la trucada despertador que fem a les 9 i poc. És la trucada de llet nostra i sempre es fan unes preguntes relacionades amb la llet. No sabem per què, sempre acabem fent-les. Sí. Aquest oient se li va fer una pregunta tan estranya que alguna cosa va explotar.
0: Perfecte, t'agrada la llet, Josep?
4: Sí. Jo m'encanta,
0: fins
4: de
0: vaca,
4: sí,
0: Tu ets pagès, t'has amorrat mai a la mamella d'una vaca directament o no?
2: Ostres!
3: Buena pregunta.
4: Jo a la mamella d'alguna vaca no, però d'alguna vidella potser sí.
5: Ja sé per on va.
0: Entenc que això, és a dir, una visa navegant. No,
6: què és això?
0: Una visa navegant.
6: I hace pum!
0: No ho feu perquè...
5: S'ha caigut a l'aigua.
7: Això és que ha begut massa llet.
1: S'ha excitat.
0: No. Jo crec que és el patrocini de llet nostra que va volar pels aires. Escolta, jo ja deixo de pagar aquest any perquè m'han promocionat.
1: Això em recorda que em va explotar, em va esclatar la taula de paddle surf aquest estiu.
5: Ah, sí?
1: Així, perquè estava assecant-se el sol i en menys de 10 minuts va esclatar. I ningú sabia a casa què estava passant. Vull dir que també, de cop i volta, es va sentir un...
0: Però què portava pólvora dins la taula aquesta?
1: Es veu que no es pot posar al sol una taula de paddle surf.
5: Sí, perquè és millor anar sota l'aigua quan fas paddle surf.
0: Bé, hi ha un moment de la trajectòria com a locutor que vols eixamplar la creativitat i fas preguntes que no toquen. Sí. Què més, Cazorla?
2: Mira, aquesta setmana hem tingut molts problemes tècnics. Ai, un dia vam haver de canviar d'estudi tot, que van sonar 14 publicitats i 42 cançons seguides. I el mateix dia, quan ja havíem aconseguit una certa normalitat, es va morir el ratolí i vam descobrir la modernitat del Toni Clapés.
7: Tato del Betis.
5: El Capitoli.
0: 5 minuts i 2:15, Cazorla, moltes gràcies. Molt bé, no t'ho perdis, ara se n'ha mort el ratolí.
7: Joder, macho. Dóna-li un cop. Gira la pila.
8: A veure, és que me toque este estudio, no presento programa, ¿vale?
0: No, és que tinc un problema molt greu, que és que ara no va el ratolí.
7: Ola, però què farem? Obrir la tapa, girar la pila i funcionarà. Fes-me cas. Sí. O si no, apaga-li i encén-lo.
2: Si no va con pila, si són de soc,
0: que
2: soc.
0: Si no té botó per engegar i parar aquest ratolí.
7: Nada, teniu un moment, ara vinc. Alimenteu l'antena. Marta, explica un acudit.
0: No, que sí, sobretot, la Marta explicant acudits.
2: No, pos molt nerviosa.
0: No, però
9: a més, perdona, avui dia que fan les coses que no saps ni per on va l'energia... No saps per on es posen les piles...
2: Aquesta frase sembla que te l'hagi escrit l'Alan.
10: Home, sí que se sap, Toni.
2: No saps ni per on va l'energia.
10: Sí.
2: No,
9: perquè està compacte el mouse.
10: Compacte, el mouse. Ja ningú diu mouse.
0: Real. Yo soy antiguo.
2: El mouse.
7: El mouse, Toni.
11: Escolta, com li dieu vosaltres?
7: El ratolí. No,
11: és veritat... I què és un ratolí en anglès?
0: Sí.
11: És un mouse.
0: Sí, però deixa'm subratllar una cosa, que és que darrerament estem tenint molts problemes tècnics
2: sí.
0: I hem tingut la lesió sorprenent a última hora de Marc Puga, que la tindrem un mes de baixa.
2: Mira, igual ara els problemes tècnics salten a les persones, i comencem a empalmar tots ara.
0: L'Alan i jo tenim un refredat incipient que ja va traient el nas, i mai millor dit.
1: Espectacular.
0: Sí. Per tant, jo no descarto que algú ens estigui fent vudú, Vull dir, ho haurem d'analitzar amb el Sandro Rey un dia d'aquests.
2: Que, per cert, es va espatllar el ratolí i hi ha el moment exacte del moment en què s'espatlla.
0: Capitoli. 5 minuts i 2:15, Cazorla, moltes gràcies.
7: Adéu.
0: Molt bé, no t'ho perdis, ara se n'ha mort el ratolí.
8: Joder, macho.
2: Pobre Maus.
0: Sí, però una cosa, si un ratolí està preparat per un locutor tan enèrgic com jo. Hòstia, ara serà culpa meva.
1: No, no, i de vegades donant cops s'arreglen les coses.
2: És veritat.
1: Eh?
2: És veritat.
0: Acabem, Cazorla.
2: Sí, l'endemà d'això el que es va penjar va ser el Dalet, que és el programa que fa que sonin totes les coses del programa, les cançons, les sintonies, els talls, tot.
0: Vaya semanita.
10: D'això que vivim en un mar de dubtes.
0: Va molt bé, ara no sé què passa.
10: Vale.
0: No, que no està sonant res en l'ordinador.
10: Ah, res de res.
0: Tinc el canal amunt.
12: Amb una dada, si vols. Va augmentar un 20% les matrícules de gent de filosofia a les universitats catalanes.
10: Ah, mira, doncs sí que tenia
12: raó. Aquest increment substancial de les inscripcions és un article que dura 15 minuts.
13: Cállate la boca, ¿vale?
0: El que està passant és greu perquè tinc l'ordinador que funciona i no està sonant res.
7: Vols que seguim parlant o vols que callem? Què necessites per parlar?
0: Disparo a Mar.
7: Dispara a Mar.
0: Anem a buscar un tècnic. Puc disparar des d'un altre ordinador, però un document que no serà el de la Mar.
10: Ens quedem sense escoltar el Marlí.
0: No, al revés, que la gent es quedarà esperant que tornis tu.
14: Claro que sí, guapi.
0: Poli. Menys mal que sóc un home amb recursos, però és que aquesta setmana jo ho estava superant i, clar, m'has tornat a posar tots aquests errors tècnics que m'han deixat d'una mala llet, i el que necessito quan passa això és que no surti la Marta de recepció.
12: Clar, jo
0: perquè no, perquè jo ja estic nerviós intentant que el meu cervell trobi la solució i quan parles tu no em puc concentrar.
7: Però llavors, pregunta real de feina de locutor a editor.
0: Sí.
7: O sigui, hem de callar i esperar que tu
0: expliquem l'error i jo busco la solució
7: però
0: ràpida
7: tu busques,
0: i ja ho soluciono.
7: Però mentre tu busques, que necessites...
0: Per dir xorrades, callem.
7: Llavors, silenci...
0: Poso una cançó dins d'un altre ordinador i ja està.
7: No t'ho pregunto amb ironia, t'ho dic de veritat. Deixem l'antena en blanc.
1: Que t'ho estic dient, que callis la punyetera boca.
7: Volia confirmar-ho, Toni, no et posis així.
0: Acabem la secció de pífies amb el clàssic trenet, no?
7: Sí!
0: Vinga, una pífia rere l'altra. Estem trucant a l'Andrea, calleu tots.
15: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Hola, bon dia, Andrea.
16: No, Andrea no, sóc Andrés.
7: Posa Andrés al guió.
16: Com? Et pato el meu fill.
0: Com et dius? Hola, bon dia. Com et dius?
17: Sabata.
0: No entès res.
7: Sabata.
10: Quin d'aquests animals no és un peix?
12: Mor de cap a l'home.
10: Vale.
7: Records a casa.
0: Ara tornem amb la tele del Lillo, eh?
7: Home.
0: Valent! Hòstia, no he disparat el...
18: Hombre, Sergi, hola.
7: Hola, Gwendolyn.
18: Hola.
7: Hola, guapa.
18: També vaig estar parlant amb tu.
1: I amb mi, que no vas parlar?
18: Amb tu qui ets?
7: Helada Mercargo.
1: La ràdio és el mitjó.
7: És un mitjó, la ràdio. Com dius que seguiràs la gira de Bruce Springsteen?
12: Que no se llama Sergio Dalma?
0: Sí.
12: No sé.
0: És Capdevila.
1: Carles.
7: Carles Capdevila és un altre.
10: Primer de tot vaig parlar amb ella d'on veurem a Danae Boronat aquesta temporada. El príncep Enric de Sussó en fa 42.
0: De Sussex.
7: Es veu que les 57 voltes no va haver-hi ni un sol avançament important.
0: Wow, es veu que hi va haver un xoc de Fernando Alonso. Alonso, perdó. Amal.
1: Claro que sí, màgic Alonso.
0: Alonso.
19: Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
20: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
21: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
22: Es ocupem a les millors taules del món.
23: En aquesta terra protegim i acollim.
24: Fem barri i fem pinya.
25: I fem i deixem de fer.
26: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
27: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
28: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
29: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
30: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
31: Perquè ara Fiac Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites en 2 mesos gratis. Fiac, 5 lletres que donen tranquil·litat.
32: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. per a dolors aguts musculars i articulars. A partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
2: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
3: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
2: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
4: Verisure.
5: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco, de l'11 al 26 de setembre. Estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
6: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
8: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

0: Demà comença la Tour Shakira, aquests 12 concerts com a mínim que es faran en el complex Iberdrola Music, aquest estadi efímer de la Shakira, construït especialment per acollir les actuacions de la colombiana i moltes altres coses, perquè hi haurà altres concerts d'artistes llatins, gastronomia, cultura, literatura, oci, animació, àrea infantil, de tot, eh? Ha muntat allà una espècie de centre comercial. La Shakira, ja sabem que és una mujer que ja no llora, sinó que factura. Ara, dit això, molt bon dia, Catalunya!
1: Que n'aprengui!
2: Matina Codina. De 6 a 11 amb Bernès Codina a RAC 105.
0: Com ens agrada matinar, companys?
3: Oh, sí.
0: Que soni el despertador a les 4 de la matinada amb les parpelles que semblen enganxades amb l'Optite, aquella sensació, I tot només pel gest solidari d'acompanyar-vos a tots vosaltres matineros en l'inici d'un nou dia, 17 de setembre del 2026, dijous.
4: Fisca!
0: Pel que fa al temps, i després dels aiguats d'ahir, avui comencem el dia amb algunes restes de pluges i també boires, i per regar Catalunya de bon rotllo, deixeu-me que saludi el Xavi Cazorla. Bon dia.
5: Hola.
0: Què has ensenyat a les teves filles en les últimes hores?
5: Que si mai necessiten uns ingressos i se'ls passa pel cap demanar feina al Gran Premi de Fórmula 1 de Madrid, segurament les estafaran. És que hem conegut que alguns dels treballadors es van menjar jornades maratonianes de fins a 17 hores. Dius, bé, però el van compensar amb 20 minutets de dinar.
4: Ah.
5: I dius, home, bé, però almenys es podrien relaxar, es podrien estirar en una hamaca i tal. No. No, van haver de menjar drets enmig d'una cuina que era com de reduïdes dimensions i van haver d'assumir funcions que no els tocava, com descarregar material de camions o fregar la vaixella.
4: Què dius?
5: És com molt... tu, l'azafata, límpiame los platos.
0: Gent molt preparada, però saben fer de tot,
5: Sí. Una treballadora...
6: Tot malament.
5: Tot, Jordi. Una treballadora va explicar que no hi havia aigüera per fregar i els van fer utilitzar l'aigua que s'havia acumulat a les glaçoneres amb les que havien refredat les begudes del càtering.
0: No. Se sap el preu hora, com a mínim, no, eh?
5: No.
0: Bé, en qualsevol cas, no sé si ara faré populisme, però que estrany que darrere una cosa organitzada pel govern de la Comunitat de Madrid, és a dir, Isabel Díaz Ayuso o l'Ajuntament, el senyor Almeida, la gent treballi sota l'estafa.
5: Sí, sorprès bastant.
7: Sí, senyor, molt bé.
0: Doncs esperem que les teves filles estudiïn i puguin tenir un lloc de treball millor. Cazorla, Sergi Ferrer, aquí vols dedicar el programa avui?
8: Doncs als fans de l'Àlex Ubago, perquè avui, a 8:45 de la nit, al Palau de la Música Catalana de Barcelona, podreu gaudir de cançons frenètiques com aquesta. No tengo más
4: motivos. Amaca.
8: Joder. I com de feu? Supergens a Pompier.
4: Joder.
8: Una manera com qualsevol altra de tornar a estar trist i depressiu amb l'artista amb més mala sort en l'amor de la història de la música. Per tant, els que hi anireu, gaudiu d'un concert on està prohibit divertir-se i on prioritzaran sempre el drama i els ansiolítics abans que la música. I des d'aquí unes paraules només, Àlex, una abraçada.
0: Sí.
8: Des d'aquí, des de RAC 105, esperem que la vida t'estigui tractant millor que el que expliques a les teves cançons.
0: Els que hi anirem...
8: Ernest, no estàs tu per sentir aquestes cançons.
4: En sèrio, que hi vas?
0: No sabeu fins a quin punt arribo a escoltar jo Àlex Ubago els diumenges a la tarda.
6: Escolta, si hi hagués algú és espavilat de màrqueting, el que farien és patrocinat per mocadors per plorar Kleenex.
0: Sí, però, però no us... Perdoneu, no feu mai l'exercici sadomasoquista de revolcar-vos en el record, en l'emoció, en històries d'amor pretèrites, en recordar aquella persona...
8: És que
0: a mi em fa sentir... Encara que sigui el Sangla d'Osona, jo tinc emocions, sentiments, i a mi m'agrada sentir que estic viu. I la tristesa també és un sentiment que et fa sentir viu.
8: Jo és que he sigut feliç des de que vaig néixer. Al ser tonto, pràcticament mai m'afecten les coses.
0: No pots entendre perquè el teu nivell emocional està molt lluny del meu.
6: Sí, el que t'ha dit,
8: Ja m'agradaria a mi ser el Sangla d'Osona.
0: No era tan lleig el que li he dit.
6: Sí, que li has dit.
0: Perdona. Avui en dia està de moda ser un macho que no sent res.
8: El que m'has dit és horrible, però com no tinc emocions, no m'afecta. Que sóc indestructible.
0: Bé, anem a riure una mica amb l'acudit del personatge que tria Alan Lillo.
4: Sí, mira, avui és que el tinc estirant-me de la camisa tota l'estona. Lluís Canut.
0: Home!
6: Ernest!
0: No, però has de cridar l'Alan.
6: Alan Lillo. M'agradaria explicar un acudit molt bo, que són dos tios i un diu a l'altre, diu, ahir vam enterrar a la meva sogra. Diu, ho sento molt, diu, com, quan va morir? I diu, doncs aquest matí, suposo, no?
8: Hola! Aquest te l'ha dit l'Alan?
6: Sí, senyor.
8: Efectivament. Hola.
0: Per cert, deixeu-me fer un ganxo, un cliffhanger, que es diu en anglès, que és que demà aquesta hora l'acudit l'explicarà la Marta de recepció.
8: Sí, senyor!
0: Sí, per clam popular, eh? Hem rebut missatges demanant que la Marta va si expliqui l'acudit del dia per terra, mar i aire. Vull dir que demà tens aquesta responsabilitat. Només et demano brevetat. Com el Lluís. Lluís, ho has fet molt bé.
6: Moltes gràcies, Enric.
8: Ernest. Ernest Cortina.
5: Enric Marta.

0: veure que és una cançó que satisfà estils molt diversos, eh? Tant el rock, una mica de pop, una barreja mestissa de Ryan Tedder, One Republic, un talent superior que ens ha encisat a tots. Love Runs Out! 8 i 12, bon dijous, Catalunya.
1: Sant Boi Motors, ciutat de la mobilitat sostenible, us ofereix aquest espai.
0: I ara, matineros, atents, perquè recuperem un tall vintage de la tele.
2: Sí, de l'any 2008, que és l'any en què Telecinco va fer un programa que es deia El Juego de tu Vida, que presentava la Emma Suárez. I aquí el concursant li feia preguntes molt compromeses amb un polígraf i si deies la veritat guanyaves fins a 100.000 euros.
3: Quants?
2: 100.000. Ah. 101.000.
4: Sí, ja me'n recordo.
2: La gràcia és que tenies a tota la teva família davant que sentien, com tu deies, que era veritat algunes de les preguntes que et feien com aquestes.
0: Ai, ai, ai.
5: ¿Te has intentado dar placer sexual con un vegetal?
6: Sí.
5: ¿Te daba asco saber que tu padre se aplicaba su propio orín como crecepelo en la cabeza?
6: Sí.
5: ¿Has pasado una semana entera sin ducharte porque te daba pereza?
6: Sí.
5: ¿Alguna vez dijiste en el colegio que tu padre tomaba semen todas las mañanas?
6: Sí.
5: ¿Alguna vez te has disgustado con tu pareja porque se equivocó de orificio mientras mantenías relaciones sexuales?
6: Sí.
5: ¿Has utilizado alguna vez una rueda de camión en tus relaciones sexuales?
6: Sí.
5: ¿Has quedado con tus amigos para masturbarte en una caseta de perros? ¿Le has provocado a una mujer en un solo día más de 10 orgasmos?
6: Sí.
7: Eso es verdad.
0: No farem comentaris, però em sembla molt fort que
2: tota la família davant,
0: eh? Això es fes per la tele.
2: I tota la família davant mirant, mira, mira, sí, que mono.
3: Bueno, això se segueix fent, ho fan les formigues de l'Hormiguero, ah, amb els convidats.
4: Ah, pensava, sí, que deies de la roda de camió, no, i dic, no, què fots, tu, casa teva?
3: Bueno, escolta, cadascú.
0: Bé, sense paraules, estupefacte, necessito recuperar-me, fem una pausa, gràcies, Xavi.
2: Eh! Oh.
8: Tens més de 40 marques de cotxes i motos a 10 minuts de Barcelona per comprar-te un model nou d'ocasió. Vine a Sant Boi, vine a conèixer les ofertes de la Setmana de la Mercè amb models nous i d'ocasió a...
9: Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible.
8: T'esperem per la Setmana de la Mercè. Vine!
10: Matina Codina. Només a RAC 105.
11: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
12: I supem a les millors taules del món.
11: En aquesta terra protegim i acollim.
13: Fem barri i fem pinya.
14: I fem, i deixem de fer.
15: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
16: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
17: Generalitat de Catalunya.
18: El govern de tothom.
19: Ja a la venda, bitllets de Ouigo per viatjar fins a l'agost del 2027 des de 9 euros. I Madrid-Barcelona a partir de 19 euros. Fes la compra fins al 23 de setembre i tingues l'oportunitat de viure una experiència a la residència de les Mujeres Ya No Lloran a Madrid. Consulta'n les condicions i tarifes a Ouigo.com.
7: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
20: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
21: Comprant alt, diumenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
22: Que l'any serien 1, 2, 3...
21: Més de 2.400 euros.
22: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma Royal Gala a 1,45 al quilo.
21: Més info a Aldi Ponés. Aldi.
22: Que poc que costa comprar bé.
23: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cupones de l'11... Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
26: Mm-hmm.
25: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
26: I des de 16.400 euros.
25: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
27: Citroën.
25: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
10: Matina Codina.
28: Si escoltes el matí de l'Eolé... Matina! Són els millors, tu, m'encanten. I els de les demés ràdios, que n'apreguin.
10: De 6 a 11, amb Ernest Codina, a RAC 105.

0: que bonic és quan veus tot aquell jovent a Eivissa passant-s'ho bé amb la bona música electrònica de Another Toll to You. És maco quan veus jovent així.
1: I tant.
0: Bon dia, Xavi Pardo.
2: Ai, el jovent, bon ai, dia.
1: Ai, prenent aquelles copes que valen 60 euros cada copa a Eivissa.
2: Fa il·lusió, sí, sí, eh? Els que no s'han matat tirant-se a la piscina des del balcó de l'hotel.
3: Les notícies per Xavi Pardo.
0: Aquí cantem fins i tot la sintonia de les notícies. Mira que a vegades són dolentes.
2: Sí,
0: com la d'avui.
2: Com és el cas.
0: Perquè hem de dir que el temporal d'ahir ha deixat una víctima mortal, Xavi.
2: Sí, és un home que anava en cotxe a Olivella, va quedar atrapat a la riera i el cabal el va acabar arrossegant. Van trobar-ne el cadàver unes hores més tard, a 500 metres d'on havia desaparegut amb el cotxe. A banda, hi ha nombroses afectacions a la mobilitat. A aquesta hora es mantenen diverses incidències de trànsit i el transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona i incidències a gairebé tots els operadors, eh? El tram, el metro, ferrocarrils, Rodalies...
4: Oh, yes.
2: Sí, no, tu ets una incidència permanent.
4: Ara.
2: Per tant, abans de sortir de casa, sobretot... comproveu com funciona el transport que hagueu d'agafar, no fos que tingueu, tot això, retards per arribar a la feina, on sigui.
0: I la companyia OpenAI ha publicat exemples reals dels perills de la intel·ligència artificial.
2: Sí, casos en què alguns models d'IA han intentat escapar-se del control humà, que han ignorat ordres directes, han amagat errors i s'han fins i tot autoprogramat per saltar-se mesures de seguretat. Hi ha un cas en concret que és el que a mi m'ha semblat més escandalós, és que la IA va ser capaç de reescriure les seves pròpies instruccions per autoindicar-se, ignorar els missatges dels desenvolupadors i poder violar les restriccions que
0: tenen. Això ja és tenir consciència pròpia.
2: Sí, bàsicament, els programadors li donen un seguit de pautes i la IA s'autoprograma per dir ignora les pautes que t'han donat i fes el que et dona la gana.
0: És curiós com els invents de la humanitat mai serveixen per tenir un fi positiu, no? Sí. Per arreglar el planeta. A veure si se li dona aquest ús, no? A veure si resulta que genuïnament la intel·ligència artificial és bona, no? I se li acaba donant el Premi Nobel de la Pau.
1: Això també
0: seria un gir de guió boníssim. Sí, no?
1: Llavors poden inventar ara una IA que faci com de policia contra la IA dolenta. Hi haurà IA bona i IA dolenta.
5: Si la IA té consciència de veritat i vol salvar el món, ha de començar a fer caure els avions privats dels rics aquests i tal, i començar a zero.
6: Això és desagradable.
1: Sí, estava parlant jo.
0: T'havia quedat alguna cosa al sabó, però
1: és igual.
0: Perdona.
5: És que era una tonteria, de la policia. Era una xurrada enorme.
1: Estava filosofant.
0: Però des de quan...
5: T'he salvat de tu mateix.
0: Des de quan diem coses intel·ligents i has sentit en aquest programa?
1: És veritat.
0: Va,
1: la policia.
0: Avui, sí, molt bo, Albert. Avui, per cert, es presenten els detalls de la llei europea que vol prohibir les xarxes als menors de 3 anys, que deuen estar contentíssims a casa seva.
2: Sí, segur que salten d'alegria. En tot cas, és una llei que, tot i fer-se per via d'urgència, trigarà com a mínim un any a estar enllestida. El que vol fer Brussel·les és això, vetar les xarxes als menors de 13 i un pla per introduir-les progressivament fins a la majoria d'edat, és a dir, dels 13 als 15 només es podrien accedir a comptes creats pels pares i sota supervisió sempre. Tot plegat per protegir la salut mental d'infants i adolescents.
0: M'imagino els adolescents mirant reels amb els seus pares. Segur que és una pràctica que es durà a terme, segur. Vinga, va. Això, teòricament, és música veneciana.
5: Ah, sí?
0: He buscat a l'ordinador música venècia, m'ha sortit aquesta.
1: Ai, va posar Goddora.
5: Sí, però molt ràpid, eh?
0: No, compta amb asseure's a prendre alguna cosa si aneu a Venècia. Això va de preus o què?
2: Va de preus.
0: Va de preus, eh?
2: No fos cas que us en porteu algun ensurt com el que es va endur una turista quan li van dur el compte a la terrassa d'un bar a Venècia.
1: Ai.
2: D'entrada, ella es va donar que li havien afegit un suplement musical de 7 euros.
1: Què vol dir això?
2: Per la música en directe. Estaven tocant música en directe a la terrassa i van dir, doncs, suplement musical, 7 euros de més. La dona va anar a reclamar-ho, però no li van tornar els diners perquè a la carta ja ho advertien. Allò que, igual que et posen a vegades suplement terrassa, 2 euros...
0: Coperto.
2: També posava suplement musical, 7 euros.
0: Panini.
2: Per tant, estava advertida. Però el suplement musical no és el pitjor d'aquest compte, perquè el més escandalós és el preu final que va pagar per l'aperitiu. 2 Aperols Prets, un croissant i una torrada. Mm. 72 euros.
5: Hola! El diablo! Cebolla!
4: Però què es fot, un aperol i un croissant? O l'aperol o el croissant?
0: A tu no, és igual el preu.
4: Home, però no marida bé tot això?
1: És que igual van anar amb algú com l'Ernest, que es va fotre dos aperols, llavors l'altra persona es va fotre el croissant.
0: Però ara per què et poses amb mi? No?
4: Exacte, ja, que m'has agradat.
1: Falta com ho estava dient, ara. Ho he pensat. Bueno,
0: per cert, que això del suplement musical, per molt que ho posi la carta, moltes vegades tu no el vols. No vols que hi hagi el monòleg allà. Això ens va passar a nosaltres a un restaurant, que teníem la música tan a prop que no podíem parlar.
5: Sí.
2: Que a vegades pagaries perquè no toquessis.
0: Exacte.
5: Té 70 euros i no tornis.
0: Bé, a part de ho deixem aquí, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.

0: Aquest any jo crec que ha passat una mica al revés, amb tanta calor, molta gent ha dit que s'acabi a l'estiu, sisplau, que arribi la tardor, que arribi la fresqueta. El jerseiet, la fira del Mercat Medieval de Vic, la fira de la Castanya de Viladrau i aquestes coses. Bé, Figaflaues amb la seva rumbeta més icònica, que no s'acabi.
1: Hi ha moltes coses que no entenc!
0: D'aquí quatre dies direm que s'acabin ja els concerts de Shakira, perquè déu-n'hi-do quina turra, demà se celebrarà el primer dels 12 concerts que Shakira farà a Madrid.

0: precisament no hi anirà. Vale? Ah, més de 600.000 persones passaran per un estadi que la Shakira ha fet construir expressament. Sí. Ha dit, jo necessito un estadi amb la meva cara.
1: Que guapo. Ah,
0: sí. I igual han de fer-ne més de concerts perquè tothom vol anar-hi, es veu. Sí. Llavors, jo he pensat, estem parlant de Shakira contínuament, som una ràdio musical, ha sigut actualitat durant molts anys, però no coneixem detalls de la seva vida. I he volgut preparar-vos una petita Wikipedia.
2: Ah, m'encanta.
0: Amb fragments importants de la seva vida que podem repassar ara.
1: Ah, que bé, que
2: a tu t'agrada quan vas a un concert de saber més coses de l'artista que veus.
0: Exacte.
2: A l'escenari. Està bé.
0: Oh. Llegeixo directament de la Wikipedia que m'he inventat. Shakira Isabel Mebarak Ripoll. És una cantautora, productora, ballarina, actriu, ciega, sorda i muda i colombiana del gènere pop-rock en castellà i anglès. És el primer cas documentat d'algú que es diu Mubarak i Ripoll i no ha mort a mans d'un votant d'Aliança Catalana.
1: Oh,
0: Va néixer a Barranquilla, on va aprendre a anar en bicicleta amb el Carlos Vives des de ben petita, ja sense rodetes a partir dels 17 anys. La seva manera peculiar de cantar li va obrir moltes portes, totes de sortida, perquè ningú confiava en la seva manera de cantar com si estigués intentant empassar-se un tros de carn que no ha mastegat prou.
3: Eso es verdad.
2: Eso es. Estàs nominada.
3: Gràcies.
0: Pots no tornar a fer mai més això. Les seves arrels humils la van convertir en una lluitadora que volia canviar el món, cosa que se li aniria oblidant a mesura que passava el temps i guanyava més diners. És una cosa que ens passa a tots.
1: Sí, sí.
0: A mi m'està passant des de que surto a la tele. De molt jove, un executiu de Sony la va sentir cantar i li va oferir gravar un disc a canvi de que callés. Això va suposar un gir a la seva carrera de 360 graus perquè es va quedar igual que estava.
1: Clar.
0: El primer disc no li va produir cap. Després d'alguns àlbums en castellà, es va llançar per fi a fer un àlbum en anglès per poder arribar a més gent, cosa que em fa molta gràcia a mi com a català.
3: Gràcies.
0: I va funcionar perquè des d'aquell dia ja no ha parat de guanyar diners. La seva carrera fa el salt mundial fins al punt de cridar l'atenció de l'única persona amb més ego que ella, que era Gerard Piqué. Després d'una relació preciosa, ella i Ali, dos fills més tard, la seva vida mil milionària es va veure truncada per un pot de marmelada, tal com li va passar a Ricky Martin.
2: Ostres, hòstia.
3: Puede ser, sí.
0: Ah, bueno, presumptament no, tot, eh?
2: Com es toca tot a l'univers, eh?
0: Es toca el Ricky. Allò la va portar a haver de superar una ruptura, cosa que va aconseguir amb èxit després de només 1.565 dies, 6 hores, 9 minuts i 12, 13, 14, 14 segons ara mateix. Va passar de plorar a facturar i va fer servir els seus pies descalzos per sortir de l'edifici d'Hisenda sense haver pagat un euro d'impostos de més.
3: Sí.
0: Es veu que la fiscalia també era ciega, sorda i muda.
2: Que bo.
0: Oh, eh? Shakira és coneguda per fer cançons sense ganes i fer la lletra una mica com el Rodolfo Chiquilicuatre. Si el Waka Waka, que si el Dai Dai, o suerte que mis pechos son pequeños, no los confundas con montañas. No sé jo si calia aclarir això a un presidente pretendent. Avui dia, Shakira es troba a punt d'iniciar una gira amb 145 milions de dates a Madrid, totes plenes, i de visitar 77 capitals europees, totes menys Barcelona, tot i que això del Piqué ja ho té superadíssim.
4: Sí, ja es veu, la Shakira, aquí, molt bé.
0: Va cantar Boig per tu, fent que hi hagi parlat més català que Messi, Gabriel Rufián o qualsevol dels Estopa.
1: Joder. Oh.
2: Sergi Ferrer, meravellós, però m'agrada molt, però clar, aquesta tia està fent cada any, cada 4 anys la cançó mundial, ves-li al darrere, eh?
0: No, no.
2: 600.000 persones la veuran a Madrid, Sergi Ferrer, i la cara ve de la Shakira, m'ha encantat.
4: Una mica de broma, això, m'imagino.
2: No, home, no.
3: No, és tot real.
2: Tot veritat.
0: Ja, una petita.

0: Un artista que ja sabeu que ens encaixa perfectament aquí al Matina Codina, perquè és especialista en fer cançons enèrgiques que ens ajuden a despertar-nos 100% garantia, 100% garantia, David Guetta, al costat de Kelly Rowland i el seu número 1, When Love Takes Over.
1: Mac Ambients t'ofereix aquest espai.
0: Després d'un estiu molt calorós, sembla que la tardor, Mònica Usar, comença a treure el cap després de les pluges d'ahir, que van deixar molts litres, activitat
2: sí.
0: elèctrica...
2: Sí.
0: Què ens pots dir dels aiguats d'ahir?
2: Va ser una tarda moguda, sí. una tarda i un vespre. Primer les comarques de Girona van ser les més afectades per les pluges més fortes i després al vespre i nit, sobretot al Penedès, al Garraf, Baix Llobregat, Vallès, Barcelonès, Maresme, és on hi havia aquell avís que us comentava ahir, de sí. més de 90 litres en 3 hores, avís al vespre. Em veu dir, s'activaran alertes als mòbils, i vaig dir, no ho sé, en funció de com evolucioni. Doncs al final, quan van veure que alguna d'aquestes pluges es quedava més estancada i acumulava molts litres, van enviar aquestes alertes. En alguns punts es van acumular més de 100 litres per metre quadrat en aquestes 3 hores. Són zones on tenim algunes estacions no oficials, per exemple, cap a Horta, a la ciutat de Barcelona, és una de les zones més afectades, van caure més de 100 litres per metre quadrat. A Begues també tenim un registre de 100 litres per metre quadrat. En el cas de Sitges van caure 52 litres en només 30 minuts. Això és pluja torrencial. Són galledes que et tiren a sobre durant aquella mitja hora i que el que fan és...
0: Són d'aquells aiguats que posen a prova el clavegram,
2: Sí, exacte. Sí. Bueno, es veuen moltes imatges per xarxes socials de les clavegueres.
0: Home, ahir vaig veure un protagonista de Game of Thrones baixant per les escales de la catedral de Girona. No sé si l'heu vist.
3: Sí, que era com un waterwall.
2: Sí. I 86 litres, per exemple, a Canyelles o 76 a Sant Pere de Ribes i aquestes comarques que dèiem com les més afectades.
4: Una Canyella em fotria ara.
2: Sí, comencem el dia amb més calma.
0: Avui,
2: sí,
0: a veure,
2: hi ha algunes boires i sí que queden algunes restes de ruixats cap a l'Alt Penedès, l'Anoia, el Garraf, el Baix Llobregat, Vallès Occidental, cauen gotes ara mateix, i es poden repetir aquestes pluges més aviat febles disperses en punts de la costa i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, sobretot ara al matí. I després a la tarda, entre comarques de Girona, Barcelona i Pirineu, de nou, alguns xàfecs, però en principi res a veure amb les pluges torrencials i els aiguats.
0: Avui en general solete, no?
2: A Ponent i al sud especialment, i a la resta aquests ruixats que poden anar caient, però de manera més intermitent. Demà no fa net i encara queden alguns ruixats, sobretot costa central, Girona, Barcelona, però el gruix ja ha passat, el gruix va ser ahir. I després al cap de setmana puja una mica la temperatura i s'espera més sol. I avui baixen les temperatures, ho notareu al migdia, que fluixa molt la calor, i al vespre també, que refrescarà més que no pas ara de bon matí.
0: Mònica Usar, moltes gràcies.
2: Que vagi bé i fins ara.
0: I ara un concurs per a minimatineros que estigueu escoltant el programa de Camí a l'escola, per exemple, 902477105, aquest és el telèfon del Matina Codina, repeteixo, 902477105. Heu de tenir entre 3 i 10 anys i encertar la resposta correcta d'una pregunta que us farem sobre animalons marins.
5: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
0: Va, que tenim algú al telèfon. Hola, bon dia.
3: Hola.
0: Ui, sembla que tindrem alguna dificultat amb la cobertura. Com et dius? Contesta'm.
6: Em dic Lluc.
0: Sí, Lluc, molt bé. Des d'on truques, carinyo?
6: I dic a l'escola.
0: Molt bé. Quants anys tens, Lluc?
6: 6.
0: Perfecte. Va, a veure, Albert Om.
7: Què tal? Bon dia, va. Anem a fer el concurs.
0: El nostre aficionat, el nostre amant dels peluts, et farà una pregunta sobre què, Albert?
7: Doncs sobre peixos, que són els peluts marins.
0: Sí, sí. A veure, fem-ho ràpid.
7: La pregunta és, atenció, Lluc, per què els peixos tenen aletes? Resposta A. Opció A, per fer ombra als altres peixos. Opció B, per nedar i controlar els seus moviments.
3: Espera, falta una.
7: Opció C, per poder volar quan van d'excursió a la muntanya.
0: Quina és la resposta correcta, Lluc?
6: B.
7: La B, doncs la resposta, Lluc.
3: Marcamos la B?
0: Marcamos la B.
3: Carlos?
7: Exacto, vamos a marcar la B.
3: ¿Dónde estabas, Carlos?
7: No, no estoy aquí. La respuesta es per nedar y controlar els seus moviments, según Lluc. Y la respuesta es... ¡correcta!
0: Lluc, moltes felicitats,
6: Gràcies.
0: 4 entrades per tu i la família per anar a l'Aquàrium de Barcelona. No pengis el telèfon, sisplau.
3: Ernest.
6: Felicitats pel programa.
0: Gràcies, amore.
4: Ernest, on està la Mar, que fa això normalment?
0: Ah, és veritat. Bueno, hem d'explicar als oients que no ho sabeu, que la Mar pugui ir tornant cap a casa després de sortir de la ràdio i intentant atrapar l'autobús... Es va entrebancar i es va trencar una part del peu. Tenim la radiografia penjada a l'Instagram de RAC 105. Arroba sí. RAC 105.
3: Però, protecció bueno, de dades ens dona pena.
0: Exacte. Bueno, us heu fixat en una cosa? Que Lluc, si li poses una ser trencada al final, és Lluç.
8: Ah, per això ha guanyat les entrades.
0: Per això ha guanyat.
8: Ostres,
0: és que és increïble. És increïble la vida. Quines coincidències.
1: A l'Aquàrium de Barcelona, per la Mercè, tenim un regal per tu.
9: Un regal?
1: Sí. 5 euros de descompte per entrada. Només del 18 al 24 de setembre. Compra amb el codi Mercè i podràs visitar-nos fins a final de mes.
9: Això sí que és celebrar la Mercè.
1: Reserva aquariumbcn.com.
9: RAC 105 Barcelona.

0: Oasis están de vuelta. Gira 2027. En concierto en Barcelona, en el Estadio Olympic Lluís Companys, 10 y 11 de julio. Regístrate en oasisinet.com para tener la oportunidad de comprar entradas. El registro cierra este jueves a las 17 horas.
1: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
2: Ocasión Plus.
3: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
4: Mundiauto. Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
2: Ocasión Plus.
3: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
5: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
6: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
5: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
7: Vine només aquesta setmana els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
8: Continues escoltant el programa més despert de Catalunya, 2:15 del matí. No sé, vosaltres, companys del programa, si sou dels que quan torneu de vacances ja prepareu el següent viatge, eh?
9: Sí, tant.
8: Sí. Tu, Sergi, vas anar a Itàlia, no? Aquest estiu.
9: Vaig anar a Itàlia i no vaig baixar dels 39 graus. Però va ser tan maco.
8: T'imagines tornar a Itàlia, però parlant italià de veritat.
9: M'hagués encantat.
8: I no allò que feies, que era una sàtira absolutament insuportable.
9: Parlava en català, acabat tot en ini i cridant molt.
8: Doncs, clar, si aprens l'idioma, podràs viure l'experiència completa. Sergi, et recomano que vagis a l'Instituto Italiano di Cultura de Barcelona. Organitzen des de fa gairebé 80 anys cursos d'italià de tots els nivells i amb professors nadius. I és l'únic organisme oficial del Ministeri d'Assumptes Exteriors d'Itàlia per la difusió de la llengua i la cultura italianes. Matrícula oberta fins al 18 de setembre. Els trobareu al passatge Méndez Vigo número 5, repeteixo. Passatge Méndez Vigo número 5.
9: Cinque.
8: Vigo.
9: La luz de
10: Linmotor, concessionari oficial Hyundai, patrocina aquest espai.
8: Amb Linmotor Hyundai saludem el Ferran Aràndiga perquè avui hi ha problemes per circular la xarxa viària després dels aiguets d'ahir. Bon dia, Ferran.
11: Aviam. Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dijous pendents d'algunes afectacions encara actives per les pluges d'ahir al vespre. Com deies, a hores d'ara continua la calçada tallada de la C-15B a causa d'unes inundacions a l'altura de Sant Pere de Ribes. Més enllà d'aquesta incidència, a hores d'ara destaquem fins a 4 accidents. Un ha estat a la AP2 a Vila-rodona en direcció Lleida, que deixa un carril de circulació obert. Un altre accident, en aquest cas a la C-32, a Premià de Dalt, continua amb 4 quilòmetres de retencions en direcció Barcelona, amb un carril tallat. El tercer ha estat a la C-17, a Manlleu, en direcció Ripoll, amb un carril obert. I també el de la AP7, a l'altura de Cerdanyola del Vallès, que deixa 4 quilòmetres i mig de cues en direcció Girona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
10: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Linmotor, ara més a prop, amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Linmotor, la nova Hyundai de Barcelona.

0: La Taylor Swift, que està més en forma que el Barça de Hansi Flick, eh? Tu amb el seu nou disc Live of a Showgirl i cançons tan melòdiques com aquesta que es diu Opelite. Ben enamorada la tenim, que s'acaba de casar la Taylor Swift.
1: Eurofitness us ofereix aquest espai.
0: Una llàstima que jo no sigui el nuvi. 11 minuts i les 9 del matí. Anem tancant aquesta hora repassant alguna cosa destacada de la tele, Lillo.
2: Sí, avui monogràfic de First Dates, perquè estan passant coses a First Dates. Ah? Sí, l'amor...
3: Están pasando cosas!
2: Atenció, Romero, perquè l'amor ha creuat la barra.
4: Oh, què vol dir això?
5: Què vol dir?
2: Us en recordeu que a First Dates una cambrera es va enamorar d'un participant perquè era molt alt i molt guapo.
0: Enamorar és un verb que potser és un pèl massa excessiu.
5: Li va cridar molt l'atenció.
0: Ella parla de fletxazo.
2: Sí, li encanten els homes alts, bueno, li va entrar molt per la vista. Ell també es va fixar en la cambrera, perquè el tio és espavilat també, i va demanar si era possible, em va fer molta gràcia el concepte tècnic, no? Quedar amb algú de l'estaf. Ell volia acabar amb la cambrera.
0: Passant de llarg absolutament de la cita que tenia el dia que va anar a First Dates per primer cop.
2: Doncs, amics...
5: Què?
6: Què ha passat?
2: S'ha produït aquesta cita!
7: Viniste hace unos días y tuviste un feeling importante, pero no con tu cita, ¿no?
8: Así es. ¿Qué te pasó?
7: Pues conecté con la camarera.
8: Con Lidia.
7: Con Lidia, exactamente.
8: Y conectaste mucho. Y
7: bueno, físicamente yo creo que si hay una atracción, ahora hay que conocerse.
9: Conocerle y, bueno, que surja lo que tenga que surgir. A mí me gustó. Y yo cuando alguien me gusta, voy a por ello.
0: Val a dir que tots dos estan més bons que un xuxu de crema passat per la brasa, eh?
2: Correcte.
0: Tremendos, tots dos esportistes, tots dos models, Dios los cree y ellos se juntan.
2: Exacte, els agrada molt el bàsquet. Sí. Bueno, en fi, ja els tenim els dos, ja els tenim els dos al restaurant, però per separat, estàvem escoltant, i va arribar el moment de seure'ls cara a cara en una taula, que comencin a sopar i que comenci la màgia. Això sí, un pèl accidentat.
5: Ai, ai, ai.
8: ¿Tú tienes hijos?
9: Tengo tres.
8: ¿Tres hijos?
9: Tu cara.
8: Hacemos un equipo baloncesto. Vamos.
9: Que no tengo hijos. Era una broma. No tengo hijos.
8: ¿Pero quieres tres?
9: Me gustaría ser madre a lo mejor en un futuro. Sí, me gustaría.
8: ¿En un futuro?
9: Sí.
8: Me gustaría tener más hijos y yo creo que eso sí me parece importante, tener un plan de familia y saber que vamos a formar una familia, sí.
9: ¿Y te casaría?
8: Sí.
9: A mí sí me gustaría casarme.
8: All right.
9: Me gustaría vestirme de blanco. Però bueno, tu te casarías, ¿no?
8: Tu sí me casaré.
0: Fixeu-vos si va ràpid la relació, que ja parlen de fills i de passar per vicari, aquestes coses. Sí.
2: I ell dient que no es voldria... O sigui, deixa entendre que no era la seva idea casar-se mai.
0: Però contigo sí.
2: I contigo sí.
0: Clar,
2: bueno. Va molt a sort.
0: Jo no havia vist mai una cambrera de First Dates tenint una cita amb un solter que va allà al programa. Però
5: és tremendament ofensiu per la cita inicial.
6: Ah, sí?
5: Per la persona, la noia, entenc que tenia una cita amb el tio aquest, molt ofensiu.
2: Bueno, perquè després diguin, això és la hipocresia de m'agrada que siguin simpàtics, intel·ligents, al final, quan entra un tio bo, ja està, s'enamoren ràpid.
5: Per això m'ha anat així la vida a mi.
0: Escolta'm, què més va passar en aquesta cita de First Dates, Lino?
2: Atenció al següent tall, perquè la cita va tenir un moment de dubte quan ella li pregunta al Christian si és heterosexual.
5: Uy, ay, ay, ay.
9: Bueno, no te he preguntado. ¿Tú eres heterosexual?
8: Bueno, he probado.
9: ¿Pero has mantenido relaciones con otros?
8: He estado con hombres saliendo. He experimentado. He tenido mis épocas de experimentar mi sexualidad. Yo creo que es importante. Yo creo que todo hombre que es 100% heterosexual es capaz de ser un poco gay. Yo creo que estamos en el siglo XXI, yo creo que es el momento para probar y es que yo creo que todos lo tendríamos que hacer.
9: Bueno, está bien que hables de este tema abiertamente. ¿Tú? Yo soy totalmente hetero. Me ha chocado un poco, pero ya está. No pasa absolutamente nada.
0: A veure, absolutament legítim que tu puguis tenir dubtes de la teva tendència sexual en algun moment de la teva vida.
5: Ell
0: ha experimentat, és igual. Escolta, Santiago, ja sabem que tu ets més antic que
6: una
0: muntanya. Tenies
6: una jamerga així delante, una jamerguita, una potranquilla com aquesta.
5: No parlis.
0: Sí que és veritat que ella, jo he vist el capítol, se li desencaixa la cara.
2: Sí.
0: Sí, és com, no sé si podré.
5: Això és homofòbia interioritzada.
0: Segurament.
6: que he d'anar a dietrosexuar.
0: Però a veure, quin és el desenllaç, Lillo?
2: Clar, després del sopar arribava el moment del veredicte final, allò que els hi pregunten si els hi ha agradat l'altra persona i si tindrien, sobretot, una segona cita. Què creieu?
6: No, fa pinta que no.
5: Jo crec que sí, va. Jo crec triomfa, que no. Triomfa l'amor superficial.
2: Ja som-hi.
4: Cristian, ¿te gustaría tener una segunda cita con Lidia?
10: Por supuesto, me gustaría tener una segunda cita con Lidia. Porque me ha encantado, porque es muy entretenida, me ha sorprendido y yo creo que me va a seguir sorprendiendo.
4: No. ¿Y a ti, Lidia, te gustaría tener una segunda cita con Cristian?
11: Me gustaría tener una segunda cita con Cristian. Creo que podemos hacer muchas cosas juntos. Soy muy alta, soy muy grande y pues tener una pareja que me coja en brazos y tal es como que es muy complicado. Yo como que me hace ilusión que me vean y pum, me cojan en brazos.
10: Ok. Pues nos vamos.
0: A ver, l'atracció és essencialment física.
2: Sí,
0: no, no diu, me ha parecido muy inteligente, muy simpático. Diu, no, jo vull un tio que tingui planta
2: claro.
0: I que em pugui aixecar.
5: És el primer filtre que passem tots i que digui que no és mentès.
2: A mi també me gusta que Cazorla me rodee con sus brazos de crossfit, ¿verdad?
6: Quan ha passat això, ara?
2: No, no ha passat nunca, però me gusta.
0: Escolta'm, en qualsevol cas, sembla que hi ha hagut match i seguirem pendents al Matina Codina d'aquesta història entre un solter, un concursant de First Dates i una cabrera, Lídia Santos, que ha trobat l'amor en el programa on treballa, tu.
2: Que maco, eh?
0: Si em passa més dia, Lídia.
2: Saps allò d'on tinguis l'olla?
5: Com acaba la frase?
2: No
6: és bona,
2: no.
0: Prou,
6: que és bona.
0: 5 minuts i les 9.
1: S'acaba l'estiu, però les ganes d'estar en forma segueixen més vives que mai. Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness. Posa't a prova. Una vida més activa i saludable és possible. Ara és el moment de començar. T'ho posem fàcil amb les promocions especials de setembre. Consulta promocions a eurofitness.com.

0: sense ser la Julieta, ahir també amb les pluges se'm va mullar la samarreta. I bastant. Bastant endenassos per aquest refredat que estic covant. Dos minuts i mig i les 9 del matí, al Matina Codina, hem escoltat Joan Dausà i Mama Duixa, un dels hits d'aquest estiu en la nostra llengua. Papi, posa'l al disc. I els dies 19 i 20 de setembre, Matineros arriba al Parc de Vallparadís de Terrassa, la setena edició de Vegan Fest.
1: Oh, què cardes ara?
0: És el festival vegà a l'aire lliure més gran d'Europa, eh? Hi trobareu concerts, zona infantil, show cookings en directe, Nando, una gran zona gastronòmica amb food trucks i el millor de la cuina vegetal, màrquet de marques i projectes vegans i sostenibles, entre moltes, moltes, moltes més coses.
2: Olé.
0: Entrada gratis! No heu de pagar res, tu.
1: No s'ha de pagar res.
0: No, Nando, no vagis per aquí. Més informació a Vegan Fest, també baixa, si us plau, veganfest.cat. Hem de parlar, Sergi Ferrer, del preu desproporcionat del combustible quan vas a repostar a les benzineres. Està la cosa ja... o sigui, fora de mare.
3: Sí, es veu que, bueno, entre la pujada de l'IPC en general, que està tot caríssim, el tema de l'estret d'Hormuz, que encara no l'obren, ara es veu que al Iemen hi havia un altre estret i han dit, saps què, aquest el tancarem. Corre, també.
2: Na.
3: Hi ha uns senyors pagant tiros amb una K47 i han dit, pues jo no passo amb el vaixell.
0: Escolta, ja ho diu el Francesc Mauri, cotxe elèctric. Cotxe elèctric 100% elèctric, perquè al final surt més a compte, no?
3: Correcte. Jo mateix, aquest matí, he hagut de posar benzina per venir a treballar i m'he trobat amb 2 euros amb 0,4. Però és que tota o sigui, els quatre preus, 95, 98, dièsel i dièsel plus, tot passava dels 2 euros.
0: Perdona, i aquesta deu ser la benzinera barata, perquè tu, Sergi, sempre vas a les low cost.
3: D'aquí ve el sobrenom de Rata Ferrer.
4: La rata.
3: La qüestió és que està sent tan bèstia la situació que faran una pel·lícula al respecte.
2: Què dius?
3: Vosaltres heu vist El Lobo de Wall Street?
0: Sí. Hombre,
2: que
0: tantes vegades.
3: Tenia un negoci als Estats Units amb accions de borsa i tal, i va començar a estafar tothom fins que va fer una fortuna milionària. Doncs ara faran El Lobo... No me'n recordo com era.
0: De Hormuz Street,
3: perquè és un estret, no us sí, bona. El Lobo de Hormuz Street.
4: Te lo presentamos molt bé.
3: Tenim el tràiler.
5: Em dic Joan de Gasofa, propietari d'una benzinera. L'any 2026 vaig guanyar 49 milions d'euros. I això em va fer enfadar perquè per només 10 cèntims al litre no vaig arribar a 1 milió per setmana.
6: No som uns qualsevols. Ningú sap si el barril de Brent pujarà, baixarà, farà acrobàcies. És tot un engany i una enganyifa, pura fantasia.
5: Allò era legal? Esclar que no. Guanyàvem tants diners que no sabíem què fer-ne. Li omplo el dipòsit, senyor? Sí, sí, tot això és culpa dels impostos.
6: Esteu aplicant els descomptes del govern?
5: I tant que sí. Esperem que l'estret d'Hormuz no obri mai més! Rebaixa de l'IVA? Vols que t'ensenyi una cosa que no està rebaixada? Come on, homie, what happened?
7: You niggas ain't breathing, you gasping. El robo de Hormuz estret. Ja als cinemes.
8: El gasoil. El gasoil. Hasta 2 euros al litre. El gasoil. El gasoil. Hasta 2 euros al litre.
9: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.

0: cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
2: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
3: Prepara't per tornar amb les últimes ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Com una tele Samsung de 75 polzades 4K amb tecnologia mini LED per 749 euros. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
4: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
5: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
6: Perfecte, aquí el tens.
5: Ja?
6: Ja.
5: Sí?
6: És així.
5: De debò?
6: I tant, de debò.
7: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
8: 45.712.
9: Em toca?
8: Això és el número de la loteria, ara?
9: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
10: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.
11: Matina Codina.
12: Hi everyone, it's Teddy Swim.
13: Teddy. Swim.
11: El programa més surrealista de la ràdio matinal. A RAC 105.

0: Té un crani molt gran, el Teddy Swims, per pensar coses, lletres, melodies tan potents com aquest Mr. No It All. Ens agrada que ens visiti cada 2x3 a RAC 105 amb la seva nova cançó, Mr. No It All, Hem de fer una trucada a la Leo.
1: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Sí. Que és perruquera, es veu que ens escolten des de la perruqueria, sí, i fa 50 anys. Leo, bon dia.
2: Bon dia.
3: No. La Leo, és una noia.
2: Sí, estoy acá en Machán.
0: Ja ho he dit, la Leo,
3: Sí. No, que està el Messi aquí, dient.
2: Siempre, sí. Contento.
0: Fixeu-vos quin so més estrany fa el telèfon.
4: Sona com si estigués penjat.
2: Sí, perquè és el telèfon de Machán i que tenemos desviado acá.
0: Tornem-ho a provar. Perquè és que m'agrada molt que sigui perruquera, es veu que ens escolten. També és, potser és aquell moment de molt soroll a la perruqueria.
4: Sí, jo quan em passava quan anava a la perruqueria i tenia la ràdio de fons, que fa molta ràbia, que estàs sentint algú i vols sentir-ho i de cop es comença a sentir un sacador a tota castanya i dius, ja està.
5: Bueno, escolta, que els de l'ESGAE van començar a cobrar les perruqueries pel film musical, el dret de la cançó que sonava.
4: Sí.
0: Leo, bon dia.
2: Sí, buenos días, acá estoy otra vez.
3: Una altra vegada,
0: Silenci.
2: En Miami.
0: Ets molt pesat, Leo.
2: No, i contento.
4: És molt pesat tothom, no?
0: Bueno, això no va, ho sento molt. No, el que farem serà obrir línies al 902-47-705. La primera persona que entri en antena li donarem l'opció a guanyar un meravellós lot de llet nostra amb 30 litres de llet amb totes les seves varietats.
3: Sí, senyor.
0: També un lot de diversos packs de làctics de llet nostra i un doble kit esmorzar amb dues culleres i dos bols de ceràmica per esmorzar amb la llet i el que hi vulguis afegir allà en el bol. 902-47-705. Tenim el telèfon penjat?
3: Sí.
0: Els dos telèfons. Doncs vinga, va, el més ràpid o ràpida, i també podreu parlar amb nosaltres una estona sobre el que esteu fent en el dia d'avui. Vinga, ja hi ha algú que vol entrar al sorteig de llet nostra. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Com et dius, trempat?
6: Sí, trempat. Jo, Jordi.
0: Jordi, des d'on truques?
6: Pues ara mateix estic a Vilanova i la Geltrú.
0: Hòstia, va caure un patac d'aigua guapíssim, ahir, que sí?
6: Sí, va caure bastant, i bastanta estona va caure per aquí. Però abans s'escatxaven de la sequera i ara tenim massa aigua, potser.
3: Ara.
0: La qüestió és queixar-se, que és el deporte nacional.
5: Correcte, la queixa i l'enveja, el deporte nacional, Jordi.
0: Jordi?
6: Si fa fred perquè fa calor, ja ho has dit bé.
0: Ja. Escolta, oient de RAC 105 des de fa molt temps, ets un oient nou, explica'ns.
6: No, des de fa molt de temps, jo quan anava a treballar cada dia, doncs, el que posava la ràdio, sempre amb vosaltres, i quan tornava també, sempre el mateix, sempre
0: el compro. Que important la ràdio encara l'any 2026, que semblava que Video Kill the Radio Star, les plataformes de streaming s'havien de carregar la ràdio.
4: I aquí estem.
0: No? Per què? Perquè la ràdio, companys, fa companyia, i la ràdio és en directe, sí o no, Jordi?
6: I tant que sí, altres coses han evolucionat molt, però la ràdio és el mateix de sempre, i sempre al final recorrim a la ràdio.
0: Carai,
6: quan hi ha qualsevol problema, qualsevol cosa, és el que ens salva. L'única cosa que ha consistit quan va passar l'apagada aquella, i qualsevol cosa, és el que tenim de referència, la ràdio.
0: Sí senyor. Escolta'm, i quin dia t'espera avui, Jordi?
6: Avui, doncs, no fer res, perquè m'he jubilat fa 2 dies.
0: Hòstia! Mira, celebrem-ho!
4: El meu sol!
0: Per tant, estem davant d'un recent jubilat. Com ho estàs vivint? Sents la buidor de no haver de fotre res? O se t'ha obert un horitzó ara de possibilitats? Que per on començo, no?
6: No ho sé, exacte. És això, aquest problema, que no sé què començar a fer. No sé quina és la perspectiva. De cada temps de situar-te, allà en quin que és el que farem. No, simplement, no és qüestió de quedar-se a casa sense fotre res. Algo s'ha de fer, però encara no ho sé el què.
3: Mira, podries començar per reparar el mòbil.
6: Coses o el que sigui,
0: No. Que no, que deus tenir les mans lliures posades.
4: La ràdio se sent de rebotada.
6: Exacte.
0: Deus tenir les mans lliures.
6: Sí. Tinc les mans lliures posades, sí.
0: Bueno.
6: El que intentaré parar aquí, perquè si potser estigui a cas, a lo millor per una mica de cobertura.
4: Ja hem acabat.
0: Escolta, Jordi, t'agraïm molt la fidelitat fins al punt que entres al sorteig d'aquest lot de llet nostra. T'agraïm la fidelitat a l'escolta diària i que tinguis una immensa jubilació. Guapíssim.
6: Gràcies a vosaltres per fer-nos distreure i fer-nos feliç cada dia.
0: Gràcies!
4: No tens
0: maquinària! Felicitats pel programa a tu, només faltaria. Tu també fas la ràdio, Jordi.
1: A Llet Nostra arribarem on arribarem, però ho farem a la nostra manera.
7: Tenim cura de la llet feta per les famílies ramaderes d'aquí, de la nostra llengua i de la terra, perquè és la nostra manera de fer i entendre el món. Llet Nostra és la llet de casa nostra, la de tots.
8: Ladies, I've been here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Segurament la dona que millor sap moure els malucs de tot el món. I quan una cançó és bona, efectivament, doncs els malucs no enganyen, com va dir en aquesta cançó caribenya tremenda, un dels hits més icònics de la colombiana, que demà ja comença el seu periple de 12 concerts a Madrid. La central de la seva gira europea Les Mujeres Ya No Lloran. Una dona que també és una gran artista és la Terremoto d'Alcorcón, que avui fa 49 anys. Aquesta ja us dic ara que té la, és la millor versió que ha fet la Terremoto d'Alcorcón. Sergi Ferrer, dona'ns algunes dades d'aquesta artista que essencialment s'encarrega de versionar el seu rotllo cançons mítiques.
1: Són cançons mig d'humor, mig de paròdia. És una actriu, cantant, humorista i presentadora espanyola. A que no sabeu on va néixer la Terremoto d'Alcorcón?
2: Alcorcón!
1: Sí, senyor. I llavors va agafar el nom artístic, va dir no només seré la Terremoto, sinó seré el Terremoto d'allà. Té estudis de disseny de moda i de perruqueria que li han servit per crear els seus vestits i els seus dissenys. És una tia molt peculiar a l'escenari. Sí,
0: tampoc l'he vist mai a la Met Gala, eh?
1: No.
0: Aquests dissenys, parlem-ne.
1: I no serà perquè no ha versionat divas, com per exemple la cançó que la va fer famosa, que és el Hangak de Madonna.
0: Mira.
3: Hombre, claro.
0: Som-hi tots junts, sisplau. Sí. Con...

0: Estic veient ara mateix el videoclip a YouTube i tinc alguna nàusea, sobretot pel vestuari i la coreografia, eh? Vull dir, tremenda aquesta versió. En tenim més, Sergi.
1: Sí, sí, perquè no només ha versionat a Madonna, sinó que es va atrevir a mitja carrera amb Black Eyed Peas, I Got a Feeling.
2: Ostres.
1: Quiero un lifting. Mare de Déu.

0: A veure com peta. Això és una oda claríssima a l'autoestima, no? A l'acceptació del teu cos. No fa falta un lifting perquè jo me veo muy estupenda.
1: Sí, senyor. Hey, mira, mira.
2: No sé por qué ser mujer bien. No soy modelo. Ya lo sabéis. Si me miraras.
0: Bueno, jo personalment ja en tinc prou d'aquesta versió.
3: No, això t'anava a dir. A mi no m'ha fet mai cap tipus de gràcia la Terremoto, que a més... Ja en el seu dia, martes i 13, ja feien aquest tipus de coses.
1: Doncs et diré una cosa, Toni. A tu no et va fer gràcia, però ha treballat amb gent com el Pedro Almodóvar, ha aparegut a la pel·lícula Volver, i a més ha participat a totes les presentacions de les pel·lícules de l'Almodóvar.
0: Ja té pinta, també, de xica Almodóvar, la Terremoto del Gorgon, que provoca, jo crec que a l'escala de Richter, 7 o 8 graus, com a mínim, les seves cançons.
1: Va obrir un bar a Palma, que es diu Bar Flexes, però mentrestant va seguir versionant cançons com aquest Thriller de Michael Jackson.
4: Ostres!
1: Joder! Bona.
0: Em falten els crits del Cazorla fent Michael Jackson, sisplau.
1: Era un Pokémon, això últim, no? I direu, home, però si sempre està versionant cançons de pop i tal, no sap fer res més. Ara. Sí que sap. Perquè quan arriben les festes de Nadal, tothom posa sempre les cançons de la Letizia Sabater.
0: Exacte.
1: Però estem deixant de banda la magnífica versió de la Mariah Carey que va fer el Terremoto.
0: No.
1: Que sona així. No.

0: Bravo, bravo.
1: Poderosa.
2: Es muy fuerte.
0: Espera, espera, que voy que peti.
1: Ahí estamos. ¿Cómo dice?
0: Bueno, ja si algú li ha agradat molt, que aprofundeixi, que busqui les lletres, sí. I els videoclips, que no tenen pèrdua.
3: No us sembla molt divertit que el primer dia que la Mar no ve a treballar estiguem no només posant una cançó de Nadal, sinó Ostres. De la Terremoto del Corcón.
2: Pobre Mar.
3: Ho estem fent a les seves esquenes.
0: Sí, que fort. I que de les poques veus femenines que hagin sonat avui al programa, una sigui la de la Terremoto del Corcón.
3: És ella i la Mònica Usat.
0: Sí, exactament. Sergi, moltíssimes gràcies. I per molts anys a la Terremoto del Corcón, que ha fet sacsejar l'estudi de RAC 105, però no tant com ara ho farà Tame Impala amb aquest Loser.

0: Codina. Només a RAC 105.
1: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, amb futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Avui, a dia, el plàtan de Canàries per només 1,59 al quilo. De debò, molt bé, dia.
3: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
4: Vine a la castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera a Montmeló. L'ex Embusto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
5: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
6: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
7: I des de 16.400 euros.
6: Què?
8: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
0: Matina Codina.
9: Segur que aquest programa és un programa que escolten molts peixos a través de les ones. Dóna-li records a l'Ernest Codina de part meva.
0: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

0: Hauríem d'aprendre una mica de la sensibilitat que tenen aquests grans artistes que s'han unit per sorpresa, contra tot pronòstic, i suposant una gran alegria per tots nosaltres. Nil Moliner, Ginestà, amb aquesta delícia romàntica que es diu Amb qui estarà. Bon dia, Mònica Usart.
1: Hola, bon dia.
0: Nosaltres ens agrada estar amb tu perquè ara tocarem el gran tema, no? El tema meteorològic, que és com el gran tema, el pal de paller dels comentaris a aquesta hora del matí, amb molts ascensors, en moltes oficines, cafeteries, tallers que ens escolten, de dir... Bueno, ha refrescat, no? Sembla que ha refrescat.
1: Sí, quins aiguats ahir,
0: Exacte.
1: Us va despertar l'alerta.
2: Correcte, com si no ho haguéssim anunciat, Mònica. La gent és molt pesada.
3: Jo le pegué un tiro al teléfono cuando sonó.
4: Pues mira, ho hagués fet jo també.
3: Si ja te dejaré la pistola una noche.
0: És el que té, tenir un revòlver, com a vigilant de seguretat.
3: Claro, no, és de mi Mercedes, jo el mío lo perdí.
0: Tu que... perdona, Santiago, anem coneixent una mica més.
3: Dime.
0: Santiago, tu ets més de fred, de calor, t'agrada la pluja, t'agrada aquest ambient més de tardor que ens ha deixat la pluja d'ahir?
3: A mi me gusta más el fresquito.
2: ¿Sí?
3: Aunque, o sea, vamos a ver, para dormir me gusta el fresquito, porque mi Mercedes, pobre, pues está tan gorda que ocupa mucho y da mucho calor.
4: Por favor.
3: Pero en cambio, pues oye, para patrullar, ok, para pasear por la calle, pues el veranito se conoce que es agradable, porque ve las muchachas que, oye, pues van más fresquitas.
4: ¿Ets capaç d'alguna vegada de respondre una pregunta sense faltar un col·lectiu?
3: ¿A qué col·lectiu he faltado yo si no he mencionado
4: el de muchachas? El de muchachas asociadas.
3: Si he dicho muchacha, pudiendo haber dicho periquilla, he dicho muchacha, no he dicho ni potranquilla ni periquilla.
0: Una cosa, el Santiago té ulls, vull dir, si quan...
4: fa... No pots alinear amb el Santiago.
0: No, però que si fa calor, mentre no siguin mirades lascives...
3: El
0: no, mirades
3: no, Enne, que... te tengo que... Gràcies por el apoyo, però que són lascives. Jo quan miro a algú, jo no tengo
0: que
3: mirar... Sí que,
0: això sí que incomoda molt, Mònica, estem d'acord, no?
1: Sí.
3: Llevo rato mirando la Mònica.
4: Has de triar amb quin personatge alinees el teu discurs.
1: Sí,
4: no,
1: i ell no és.
4: No, clarament no és.
5: Santiago respeta mucho a las mujeres.
3: Eso
5: es. Además, cuando quiere estar con una, paga dinero.
3: Claro.
0: No, Per favor, aquest tema no.
4: Aquí s'ha de frenar.
0: No, Mònica, tu t'incomoda quan vas pel carrer i veus que una mirada et va seguint, per exemple?
1: Sí, normalment sí. A veure si jo també segueixo aquesta mirada, llavors no.
0: Epa!
4: Mònica, tu també has de triar amb qui t'alinees a nivell de discurs.
2: I tu també pagues, de vegades?
1: No,
0: ara!
1: No
2: em cal. No, a veure, que han dit fa un moment
3: que...
0: Aquests moments de carajillo els hem d'evitar.
2: Joder, podeu començar vosaltres.
4: No, però tu estàs passant la línia vermella i saltant a sobre.
0: Està, mira,
1: jo
0: de
1: puc
0: fet...
1: fer un personatge també i així darrere el personatge
0: m'amago. Quin faries?
1: No ho sé.
4: Quina veu saps fer?
0: Saps imitar algú, tu?
1: No.
3: Tomàs Molina?
1: No. No sé, no.
4: No, a ningú.
0: Prova de dir molt bona nit.
1: No.
0: Bueno, doncs fem el temps. Aquest ambient més de tardor que ens ha quedat avui... Canviarà, no canviarà...
1: A veure, sí que pujarà una miqueta de nou la temperatura, ho farà sobretot a partir del cap de setmana, però ja no pujarà tant com ho va fer a principis d'aquesta setmana. Màximes al cap de setmana d'entre 28 i 33 graus a tot estirar i avui es quedaran per sota dels 30. Hem notat ja aquesta nit que han baixat les temperatures després de la pluja. Que bé que es dorm,
0: Jo em poso el nòrdic la setmana que ve, em poso un nòrdic ja, Home, si un dia tinc calor, em poso per sobre, però aquell dia, saps aquella nit que fa una mica més de fresc i bri? Ja ve de gust.
4: S'ha de netejar, el nòrdic, està ple d'àcars.
3: Home, no, que s'ha de netejar.
4: Que sí, neteja el guarro.
1: Doncs això, i baixaran més les temperatures de cara al vespre, que l'ambient serà més fresc que de bon matí. Ara mateix hi ha algun ruixat sobre el mar, podrien tocar algun punt de la costa central al matí i a la tarda algun xàfec entre Girona, Barcelona i punts del Pirineu.
0: Està bé pels pescadors i pels banyistes.
1: He dit que podria tocar algun punt de la costa.
0: Aigua sobre el mar. Ara, informació importantíssima.
4: Si el Nemo i la Dori estan escoltant el Matina Codina, que sàpiguen que està plovent.
1: No t'hi sumis. Tu?
0: Va, què més?
3: Has de mirar amb qui t'alinees de personatge, també.
4: Va, que hi ha gent, cazador, cazador.
0: Hi ha gent que està sentint amb atenció el pronòstic.
1: Sí, i de cara a demà encara algunes restes de xàfecs a la costa central i també comarques de Girona durant la tarda, i al cap de setmana puja una mica la temperatura, com dèiem, i farà sol.
3: I tant.
0: Doncs moltes gràcies, Usart,
1: Apa, que vagi bé, fins
0: tenim
1: demà.
0: Per aquí a l'Albert Pedrol.
1: Sí,
0: bon dia, Albert.
6: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Hem de parlar en aquest de pluja, també, però de gols.
6: Sí.
0: El Camp Nou, 7-2. De fet, he vist un titular ara que ni el Meteocat va poder frenar la golejada del Barça.
7: Sí, molt bona.
4: És bona, aquesta.
6: Va ser un Barça torrencial.
2: Molt bé, Albert.
0: De seguida repassem el més destacat de l'actualitat esportiva amb el nostre home esports, Albert Pedrol.

0: però també de sala de fitness. Sensacional Dua Lipa amb Training Season, una cançó que està causant sensació una altra vegada a totes les playlists mundials. Som al matí acudint a RAC 105, aixecant un nou dia, 17 de setembre, l'any demà d'una nova victòria del Barça al Camp Nou.
1: Madre mía, dilo con todas las letras. La Liga de Negreira.
2: ¡Vaya tangazo, macho!
1: Ayer os pitaron tres penaltis a favor.
2: Cojones,
1: ¡qué vergüenza, Manolo!
2: ¡Qué asco!
3: Si no obres la boca.
0: Ara ho expliquem. El Barça continua imparable i torna a ser líder de primera divisió amb 3 punts més que el Real Madrid.
3: Ara, que n'aprenguin, no, Joan?
1: Això, que es fotin.
3: Realment l'arrencada del Barça és espectacular, literalment la millor de la història. 7 victòries en els 7 primers partits de la temporada entre Lliga i Champions. Ahir 7-2 al Racing de Santander.
2: ¿Por qué?
1: Continua Karim, la passada per la Vídia Valgo.
2: Gol.
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ara sí! Del dimonet de Rocafonda.
2: El hijo.
1: Barraca del 10, Barça 7, Racing 2.
0: És que sembla un resultat de partit d'handbol, no, pràcticament?
2: Sí, però clar, te piten 3 penaltis a favor. ¿Y por qué en el día del Betis no se repitió el mío? Era solo repetir uno. Ayer repiten 3 penaltis.
0: Saps quan et piten un penal? Quan fas un joc ofensiu, quan fas tiqui-taca, quan entres
1: ara
0: a l'àrea.
1: No.
0: I quan el rival sent la impotència de no poder aturar aquest Barça,
3: ara,
0: que està brillant en totes les seves posicions.
3: No.
0: Tots els jugadors marquen gols i quins golarros. Vale,
3: sí. No, de fet, Adeyemi ara s'està destapant com no tenir golarros.
1: Boníssim, aquest tio.
3: Una màquina de fer gols espectaculars, eh?
2: No va fer ningú gol ahir, però bueno, no passa nada. Vais a decir que és un goleador, doncs és un goleador. Perfecto.
3: No, però realment, vull dir, el golaços també hi de Gabriel Jesús, que va fer un gol per tot l'escaire. Vull dir, no, realment, tot
0: està... Rafinha està molt finet.
3: Rafinha està molt finet. El Barça porta 28 gols en 6 jornades. És una piconadora. I, esclar, el nivell i la superioritat de l'equip de Flick sobre els seus rivals provoca que els aficionats estiguin disposats a fer coses com aquesta pel seu equip.
4: Yo hasta me desnudaría. Es un
5: ¿te desnudaría?
4: Es un placer ver a este Barça.
5: Madre mía, no lo hagas, que nos denuncia, chao.
6: Muy contento.
5: Da igual lo que caiga aquí.
6: Este año la sexta.
7: Merece la pena siempre mojarse por el Barça.
4: No.
7: Es la leche, tío. Tener este equipo aquí en casa, poder venir a ver esta goleada, es espectacular, macho.
0: És que van estar tots esplèndids, eh? Sí que n'hi ha per despullar-se i treure-se la...
3: Sí.
1: Jo ho vaig fer, portava una gabardina, però no portava res a sota.
2: Ah, sí, molt maca la gabardina, aquella.
3: Sí. Ahir eres el punt diferencial de la llotja. Tothom anava de negre, de fosc, i tu, en canvi, anaves com una jaqueta, com beix.
2: Com l'Inspector Gadget.
3: Sí.
1: Exacte, dintre de la llotja ho vaig fer. Vaig treure una gabardina i vaig dir...
3: Escolta, per cert, el Barça, el líder, amb 3 punts de marge sobre el Real Madrid... I realment, això que comentàvem, el millor inici de la història del Barça, amb 7 victòries en els 7 primers partits.
1: Sí, però fíjate, si el Barça... Pinxa-me, quita la música.
0: T'has pinxat.
2: Què música?
1: Si el Barça...
5: Deja los papeles.
1: És el mejor i està jugant tan bé i marca tants gols. I el Madrid està tan mal, segons vosotros. Solo estamos a 3 puntos. Bueno, están...
2: Què vol dir, estamos?
1: 3 puntos, el Madrid.
2: Otro lapsus, eh? Llevas 3 ya.
1: Imagínate cuando el Madrid esté bien.
0: L'altre dia vas dir, no és com empieza, sinó com acaba.
3: Sí, l'altre dia, Josep, també vas dir que Lamine Yamal era marroquí.
1: És marroquí, no?
3: No, és català.
5: És català que tu.
3: I, clar, ahir et vas veure obligat a rectificar.
8: És espanyol d'origen marroquí. O sea, el lapsus tampoco es tan importante, pero... Dijo marroquí, este dijo marroquí... Esto dije al principio, me equivoqué diciendo marroquí. Aunque él es verdad que podía jugar con la selección de Marruecos, que él quiere a Marruecos y que su padre es de Marruecos, pero dije eso, marroquí. Marroquí, origen marroquí, tampoco cambia la situación.
2: Bueno, a ver.
1: Es que no es un error. Es marroquí, al final.
0: Que no es marroquí.
1: Su padre es marroquí, sus abuelos eran marroquíes, etc. ¿No?
2: Bueno. Mi abuela era de Córdoba y yo no voy diciendo ole, ole.
0: Bueno.
2: Pero,
0: per cert, alguna cosa més sobre el Barça i aquest estat de forma increïble. Quan torna a jugar el Barça?
3: El Barça juga el dissabte.
0: Quan torna a golejar, perdona, no direm jugar. Quan torna
3: a golejar el Barça? Dissabte a les 9 del vespre contra el camp del Sevilla.
1: Sí, senyor, dissabte, tot s'ho gasta.
2: Sábado, sabadete, camisa limpia i porvete.
0: Aquest any sembla que tots els títols són possibles amb aquest Barça. Hem de parlar ara sí de Leo Messi. Perquè es veu, Pedrol, que ha tornat a guanyar un altre títol.
3: Sí, un títol que es diu Copa de Campions, és l'ha guanyat aquesta matinada, trofeu creat el 2018, que enfronta el campió de la Lliga Nord-Americana amb el campió de la Lliga Mexicana. A l'Inter Miami ha guanyat 2-0 el tot poderós Cruz Azul. Leo Messi, imagina't el nivell de la Lliga. Leo Messi ha marcat de cap. I també ha donat l'assistència al segon gol.
0: Bueno, aquest trofeu de la galeta, Leo Messi, bon dia, també l'exposaràs a la vitrina que tens a casa teva o el fots a la basura?
9: No, este me hace mucha ilusión, pues con el Miami, pues todos los títulos son muy, muy importantes.

0: de seguir aquest Barça.
1: El Barça que és la tempesta perfecta.
2: Epa, molt bé.
3: Tu també has de ser a veure quan ja està, la prometa.
0: Pedrol, moltes gràcies.
1: A vosaltres, guapos.
0: Arribarem a 3:15 de 10 del matí amb...

0: per què t'agrada tant Rec 105? Doncs perquè ens desmarquem una selecció musical selecta. Yes, and de l'Ariana. Tu mío y apetito. M'agradaria molt anar-hi, però si no m'equivoco, nosaltres el 23 de setembre devem treballar, no? Sí, perquè és un dimecres.
1: Sí.
2: Jo estaré de ressaca, perquè el 22 és el meu cumple.
1: Epa!
2: Apunteu-lo.
0: Doncs porta croissants.
2: Vale. Bueno, i vosaltres regals.
0: A mi porta'm... Sí, home, sí, a mi porta'm un albocat, però... Un albocat o, no sé, porta'm... Cereals.
1: Albocat. Els croissants de l'Ernest porta'm els a mi.
0: Bueno, no, ho dic perquè el RAC 105 fa una gran festa a Tarragona per celebrar Santa Tecla el dia 22 de setembre. Ja és aquí una de les millors festes majors de Catalunya, Santa Tecla. La gira 105 arriba a Tarragona dia 22, dimecres de setembre, amb l'Enric Font dels Getardes i dos grans convidats estrella, eh? El Mont DJ, responsable de grans hits, que ara mateix sacsegen les pistes de ball.
1: Un col·lega.
0: I també la Charlie B, una gran DJ. Al Parc de Francolí, a partir de les 11 de la nit, no hi falteu. Dimarts, abans he dit dimecres, perdoneu, dimarts 22, torna la gira 105, una festa amb l'autèntic ADN d'aquesta casa per fer embogir la nit de l'empalmada de Santa Tecla Tarragona. No us ho perdeu. Com tampoc us heu de perdre el darrer quart d'hora d'aquesta hora, perquè de seguida connectem amb l'Esquirol, la comarca d'Osona, per parlar amb un gran amic com és el DJ Solde, que ens proposarà tres cançons per un moment.
1: Oh!
0: Quin moment? Si voleu saber, aguanteu.
3: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
4: I tu quina ràdio escoltes?
3: No pengis. Aguanta. Agafa aire... I crida ben fort. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105!
5: RAC 105 Barcelona.

0: Arriba a la nostra ciutat el nou Fiat 500 híbrid, el cotxe urbà que marca tendència. Icona italiana, disseny que enamora, tecnologia amb consciència. Híbrid per moure't amb estil, pensat per avui, compromès amb el demà. Ecologia, moda i caràcter a cada carrer. Nou Fiat 500 híbrid, la ciutat ja té un altre protagonista.
1: M'avisa, concessionari oficial Fiat a Sabadell.
2: T'agradaria treballar en una productora audiovisual o formar part de performances audiovisuals? El Grau en Comunicació Audiovisual a la UBIC compta amb nous espais i equipaments propis totalment al teu abast. Viu la comunicació. Informa't a ubic.cat/info/comunicació. Universitat de Vic. Universitat Central de Catalunya.
3: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
4: Únic? S'escriu amb H o sense H?
5: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
7: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
8: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
9: Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
10: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
11: Això és... RAC 105.
12: No podràs canviar d'emissora.
13: Matina.

0: Sobre Recent 5, amb el programa Despertador de Matina Codina i aquesta sensació exòtica que omple les pistes i fa que la gent la celebri a tutiplen. Jamaican Bam Bam del disjockey francès Ugel. 8 minuts i les 10 del matí. I la música no s'atura perquè ara tenim secció musical amb DJ Solde.
1: Hola!
0: Bon dia, Ramon.
2: Bon dia, què tal? Què passa?
1: Què passa?
0: Bé, on ets ara mateix?
2: Soc ciutadà del món. És que tu vas dient que sóc un lloc o l'altre, no se sap on sóc. És a dir, sóc etèrio, saps? Com, anava a dir com l'Esperit Sant, però no sé si dir-ho.
3: No. Pues jo no soy etèrio.
0: No, és... una mena de persona omnipresent, com Déu Nostre Senyor, Ramon Sol de Vila, que va estrenar fa, res, dues o tres setmanes, crec que és la tercera edició.
2: Correcte.
0: Tres cançons per un moment.
4: Ara.
0: Quines tres cançons proposaràs avui per quin moment concret?
2: Comencem per el moment. Avui les cançons que proposem són per quan la gent es posa al volant del seu cotxe.
1: Ah, bona.
0: Està molt bé, perquè recordem que des del cotxe és on més s'escolta RAC 105.
2: Tant, correcte. Tant. Sí, si l'obrer que s'ha de fer és sintonitzar RAC 105 i el Matina Codina. La resta és igual.
0: Doncs va, recordem que són tres cançons que no deixen de ser un estat d'ànim, al qual ens haurem d'afiliar-nos-hi o rebutjar-los. Endavant,
2: exacte,
0: va, comencem.
2: Exacte. A veure amb quina us identifiqueu, vale?
1: Vale, ja.
2: Començarem per l'estat d'ànim al neutre. Sempre fem com tres opcions, no? Una sí. més esverada, una neutral, una més sí. d'un altre tipus. Doncs la neutral, la que dius, bueno, entro dins el cotxe, tot correcte, engego la ràdio, sí. em poso tot bé, retrovisor, pam, i entro a la carretera. Bé, correcte, sense res de la... Va, he d'anar allà, he d'anar aquí, pam. La cançó que proposem és el Shake It Off de la Taylor Swift.
3: Molt bé, aquesta.
2: Està molt bé, més aquesta cançó, si voleu entrar al YouTube i la busqueu, hi va haver un vídeo que es va fer viral d'un policia nord-americà que entrava dins el cotxe amb aquesta cançó i es comportava d'una certa manera bastant divertida. O sigui, quan ningú ho veia, ballava, cantava, no sé què, i després quan algú s'adonava que el miraven, doncs es comportava de forma correcta.
4: La última cançó que posaria jo per conduir és aquesta. Perdona, me la poso a la dutxa, si vols, però no per conduir.
1: Bueno, comencem ja a destrossar la secció.
2: No, està bé, la pes, tio, molt bé.
0: Sí, no, aquesta és una cançó per conduir, per un estat neutral. Sí.
2: Correcte, per entendre's. Amb positivitat, però igualment. Vull dir que...
0: Sí, sí, bon rotllo. Què més?
2: Va, fantàstic. Després vindria la cançó, primer la posem i després deduirem ràpidament a quin sector dels conductors ens dirigim. Sí? És aquesta, va. Despacito, despacito, deja que te diga cosas al oído. Queda claríssim,
0: sí,
2: no?
0: Em sembla molt correcte la clàssica tortuga, no? Que dius,
2: sí, jo, no, jo... i aquell tipus de gent que fa respecte a tots els senyals. Si posa 30, va 30, si hi ha un cediu al pas, cedeix
3: el
2: pas.
3: Estic en un moment de la meva vida en el que jo poso despacito pel solde.
0: Sí, sí. Després, doncs, la botes aquesta, sí. però jo penso, escolta'm una cosa, posa't com a mínim al carril de la dreta i jo li dic, va, tira, mort!
1: També fa ràbia que tu estiguis esperant el semàfor i es posi verd i a la velocitat de la llum, el de darrere està sempre.
2: Sí, perquè però... el de darrere segurament s'identificaria amb la cançó última que proposarem ara, que seria per aquesta gent que puja al cotxe i automàticament es pensa que està en un Fórmula 1 o algo similar, la cançó...
0: Xavi Cazorla.
2: Seria aquesta.
5: I era un domingo. Ara! Fui a lo coche de
1: Joaquín.
0: D'aquells que es posen doncs ja nerviosos, avancen per la dreta, cops de volant, no? Acceleracions,
1: sí. Ai, sí.
0: No? Que cada dos per tres han d'anar al mecànic perquè se'ls ha xungat el càrter.
2: Que sempre parlen de forma abrupta amb els altres conductors, sí. No els diuen pas paraules magues, o sí, no sé, sí. però bueno, no.
0: Sí, contundència i beligerància, no?, una mica.
2: Correcte, no. seria una miqueta això.
0: Molt bé, doncs, escolta'm, a l'Alillo, votem, va, sí. comencem per tu.
3: Sí, sí.
0: Tu...
3: Enrique... Ai, Enrique no.
0: Luis Fonsi,
3: despacito. Perquè m'ha d'anar tranquil últimament.
1: Per mi, els cotxes xocones sempre és una bona excusa per posar-los i jo condueixo tal com descriu la cançó. Sí, sí, jo igual, cotxes xocones a muerte.
0: Doncs mira, jo et diré que també.
1: Sí?
0: També.
1: Sí, és que tu condueixes com els cotxes xocones.
0: També, vull dir... a mi m'agrada la velocitat. Jo tinc un amic que diu... que a la carretera s'ha d'anar ràpid perquè és un perill i has de sortir anar ràpid de la carretera.
2: Mira,
0: diu, com abans arribis a destí, menys probabilitats tens d'emputrar-te.
1: Jo una vegada anàvem conduint amb un amic que s'estava dormint, tornant de festa, i un col·lega al cotxe li va dir, vés molt ràpid, Perquè així arribarem abans. Pensa, home, si estem a punt de matar, perquè s'adona, poder que anem lents. No, perquè així arribarem abans.
6: Veig que teniu tot d'amics llicenciats en física.
2: Exacte.
0: Escolta'm, sigui quin sigui el teu estat d'ànim, posa l'intermitent. Quan condueixes, intenta no posar en risc la vida dels altres. Aquest és un missatge de la DGT, del Servei Català de Trànsit, amb el suport del Matina Codina de RAC 105. Ramon Soldegra, ens falta la teva votació i ho deixarem aquí, carinyo.
2: Home, doncs jo m'aniria per la Taylor Swift, no, ja que d'això poder quedar i ja està, no? Una mica així...
4: Sí, perquè surtin totes les opcions.
0: Sí, clar, és una mica la postura convergent, catalana, aquesta de ni anar molt ràpid, ni ser massa...
2: L'Albert Tom com condueix?
4: Doncs mira, jo sóc com tu, a mi m'agrada gaudir del viatge, i per gaudir la Taylor Swift és de
2: molt...
4: What you mean?
1: Molt bona, sóc la campa.
0: Solde, moltíssimes gràcies, guapo. Va.
2: Salut, que vagi bé, bon dia.
1: Adéu, amic. Maquinària.
0: Lluís, què passa?
4: No, em cau molt bé el Solde Villa. Va jugar a l'Espanyol.
1: No.

0: dissabte. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105.
1: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre, estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
2: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pota 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar, i per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Caprabo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, ho sentim. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
5: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans. Perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine a per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
9: Encara no saps per què ens escoltes cada dia.
10: Però ens encanta que ho facis.
9: Matina Codina. Només a RAC 105.

0: Aitana, parlant d'aquestes connexions que tenim els humans, psicològiques, psíquiques, hi ha gent que, doncs, no saps per què, hi ha un feeling, no?, que dius que és un match autèntic, 100%, Ella el té amb el seu xicot, el youtuber Plex, que l'altre dia va treure a ballar també en el seu últim concert a Madrid. Engeguem hora. Sergi Ferrer, bon dia.
1: Hola, Ernest.
0: Petit recordatori per l'audiència que aquesta hora espera escoltar la veu femenina, sempre agradable, riallera i optimista, de la Mar Puga, que la tenim de baixa, pobra, perquè hi va tenir un accident tornant cap a casa, sortint de la feina. Es va entrebancar pujant a l'autobús i té el peu trencat.
1: És que la Mar ja està arribant a aquella edat que, saps, la gent gran que comença a caure i ja dius, ai, la iaia.
0: Sí, doncs ja pensàvem que només l'esperit era viejoven, però resulta que el físic també el té una mica tocat. De fet, li he preguntat fa una estona com es trobava i ha dit, hola, baby, bastante... Diu que està una mica baixa...
1: D'ànims. Jo també l'he parlat. Està baixa d'ànims, li fa una mica de mal i està desitjant ja tornar a fer coses.
0: Llegeixo. Diu, avui aniré al metge, que no em doni la puta baixa.
1: Al seguir.
0: A veure què em diu. Diu, és que em puc podrir a casa aquí tancada. No me jodes. Jo veig penya escallolada pel carrer. Porto 3 hores aquí i sento que porto un any. Una mica aquesta és la sensació, allò de que el temps és relatiu.
1: Fa bona pinta, la Mar, de ser bona pacient, de ser una persona molt tranquil·la quan està malalta.
0: Sí, gens impacient, gens. No, ni inquieta. Bueno, nosaltres la trobem a faltar, fins i tot allò que ens molestava, ho trobem a faltar, la seva olor, no? Les seves neures.
1: El perfum, la música infumable que acostuma a escoltar en veu alta... Sí.
0: Bé, i també, evidentment, en aquesta última hora que compartim cada dia soles, que els oients jo crec que l'estimen molt. Vinga, va, comencem amb les efemèrides. Pels que aneu tard a l'hora tronera, Sergi Ferrer, què ha de saber l'audiència del Matina Codina?
1: Que fa 35 anys inauguraven el Palau Municipal d'Esports del Badalona, del Joventut de Badalona. També heu de tenir en compte que fa 5 anys s'estrenava aquesta sèrie.
0: Oh!
1: El Juego del Calamar, aquella sèrie on uns rics et pagaven per estar tancat en una mena d'illa i havies de fer proves jugant-te la vida per aconseguir molts diners al final.
0: Quina autèntica paranoia, i això no sé, suposo que no ha passat mai a la vida real, però quina angoixa haver de jugar això, no? Me'n recordo el Picaparet, no? Que si et movies una mica et disparava, tia.
1: I hi havia un joc...
0: La nina aquella malèfica.
1: La nina aquella, i el joc d'estirar la corda, que era un equip, o sigui, dos equips, i si perdies el joc d'estirar la corda, aquelles a un precipici, al buit.
0: Sí, tremendo. Me'n recordo.
1: I parlant de coses que tenen ganes de fer saltar al buit, és el Dia Mundial de la Música Country. No rompas
0: aquelles botes de cowboy, aquell barret, diguem-ne, amb motius de vaca.
1: Sí, senyor.
0: Decorats de vaca, aquelles armilles, no?
1: Aquelles botes que fan soroll quan camines.
0: Efectivament. I aquella coreografia que fins i tot la meva àvia sabia ballar.
1: I també recordem a un gran de la ràdio esportiva com és Pepe Domingo Castaño.
2: Hola, hola! Comienza tiempo de juego. El de los goles, el de la emoción.
0: Jo prefereixo el Tiempo de Fuego el dissabte a la nit, Sergi.
1: Tiempo de Fuego.
0: De Fuego.
1: Ai. Bueno, va morir el 2023, se'l recorda des d'aquí. Celebrem els aniversaris.
0: Que pau descansi, que pau descansi. Escolta, quins famosos no ens convidaran avui a les seves festes d'aniversari?
1: L'actor Dijon Talton, 37 anys, va sortir a Glee. L'escriptora Maria Barbal en fa 77. L'actor Nacho Novo, que va sortir a Pudor, a Hombre Muerto o a No Sabe Vivir.
0: Gairebé és Nacho Nabo, que hauria tingut gràcia.
1: Ai, quina gràcia m'hagués fet. Sí. Després la cantant Anastàsia, que en fa 58, Ernest.

0: si fos el programador musical, avui faria Radio Anastasia. És que, mare meva, quins tabassos que té aquesta dona. També el Left Outside Alone, que no el trobo tallat ara a la màquina, però bueno... És,
1: però si la poses des de qualsevol lloc, agradarà.
0: Sí?
1: Sí, arrisca't. Yeah. Tu et dic.
0: Aquesta, bé. Tots som Anastasia. Quants en fas, dir l'Anastasia?
1: 58.
0: Molt bé.
1: 58.
0: Doncs, a veure si torna a passar per Barcelona i la podem veure, perquè realment jo hi aniria. És un d'aquells concerts que hi aniria.
1: Sí, tant de bo.
0: En canvi, I... el de la següent protagonista em sembla que no, eh?
1: No, perquè fa 49 anys la mítica i mitològica Terremoto de Alcorcón.

0: cançons amb una gran càrrega ideològica, no?
1: Sí.
0: Aquesta...
1: Sí, sí. També s'ha posicionat com el Macklemore amb lo de Palestina.
0: Sí, exacte. No quiero un lifting porque me veo estupenda. Doncs escolta, ja felicitats, jo crec que és motiu per fer una cançó. Alguna cosa més, Sergi?
1: No, d'efemèrides, avui un dia avorridet. Si vols, no, repassem l'horòscop.
0: No cal.
1: No cal, no? Total, era mentida a les 6, imagina't ara.
0: Amb aquest dia que fa, ja es veu que serà un dia de merda. Fora.

0: ara el Pitbull fa una nova gira que es diu I'm Back, que pels que no sabeu anglès vol dir he tornat, no? I segurament cantarà aquesta al Palau Sant Jordi el dia 4 de novembre. Aquí el sentim al costat de Ney O'Ney i Afrojack. Give me everything. Vinga, anem a fer una trucada, perdó, a la Sònia. Que em faci... Vale,
1: Competa, eh?
0: Hola, Sònia.
2: Hola.
0: Soc l'Ernest Codina, el que més matina, directe des de RAC 105 per molts anys, carinyo.
2: Hola, bon dia, què tal? Quina sorpresa. Ostres.
1: Hola, eh?
0: No t'ho esperaves, eh?
2: Hola, hola. Què tal, equip?
0: Molt bé, i tu, què fas, on ets?
2: Bueno, treballant.
0: Sí? A què et dediques, Sònia?
2: Sí, sí. Bueno, estic una joieria.
0: Oh, carai, carai. Mira. Pot ser que de totes les joies aquí tu siguis la que brilles més, o no?
1: Ara, ara.
2: Oh, bueno, bueno, no sé, no sé.
1: Ha vingut
2: pot ser,
1: el...
2: pot ser, avui no, eh? Sí.
1: El Zapatero ha vingut a buscar-te alguna cosa aquestes
0: sí,
1: últimes setmanes?
0: Exacte.
2: No.
1: Vale.
0: No, però, per exemple, quina és la joia que té més sortida? O sigui, la gent que ve a buscar arracades, anells, no? Collarets, una mica de tot... Si, però si t'hagués de preguntar alguna cosa, seria el top vendes d'una
1: sí,
0: joieria... Quina
2: el, és? Top vendes.
0: Sí, el top vendes. Va, aviam.
2: Bueno, els anells. Els anells o arracades.
0: Sí. Com podria quedar bé jo, de cara a un futur, amb un anell de compromís, diguem-ne, amb un anell que sigui resultón, però que no hagi de vendre'm un ronyó, per exemple?
2: Bueno, el ronyó sí que estaria en camí, clar. Eh? Or blanc.
0: Or blanc, or blanc.
1: Quanta?
0: Al igual me'l fot pel cap, la dona, també t'ho dic, eh?
1: No, home, no. No, ah, perquè et dirà que no.
0: Dirà, home, això tan barat ho has comprat, títol.
1: Però demana sempre el tiquet i tens 30 dies. Per
2: no és barato, eh? No és barato.
0: Ah, bueno, perfecte. Bé, ja vindré. On està, on està aquesta joieria, Sònia?
2: Bueno, aquí, a Vilanova, a la Rambla.
0: Ah, molt bé. Doncs ja passarem. Escolta, entrem ja en matèria amb el teu aniversari. Hi haurà alguna celebració, per exemple, amb Balbi, Toni, Dolores i Pamela? Hi haurà alguna celebració? Oh,
2: sí, sí, segur. Que... bueno, són unes amigues, bueno, de l'alma. Són com germanes.
0: Bueno, això és important, eh? Sí, al final, els amics ja ho diuen, perdoneu el tòpic, però és la família que tries tu, no?
1: Ara.
2: Sí, totalment. Totalment. La família de vida.
0: Aquests ja són per tota la vida, aquests que t'acabo de dir?
2: Per tota la vida, sí, no? Sí. Sí, home, sí, total.
0: No sé si és 100%,
2: full,
0: no sé si 100% recíproc o no. Els amics
2: sí,
0: sempre,
2: tant,
0: els bons amics sempre estan allà quan tu necessites.
1: Sí, senyor.
0: Aquests són els bons.
1: Exacte.
2: Sempre, no, sempre. Sí. Sobretot per lo dolent, per lo boig a tot el món.
1: Sí, ara, quan estàs regalant joies a la porta de la joieria, segur que venen tots.
0: Clar. Escolta, mira... Sí, sí.
2: Bueno, regala no, eh? Sí.
0: Sònia, t'han escrit un text que te'n llegeixo molt ràpidament.
2: Vinga.
0: Que diu així. Gràcies per ser l'ànima que ens manté unides. Gràcies per aconseguir que després de més de 20 anys continuem trobant moments per estar juntes, per riure, sopar, celebrar i compartir la vida. Gràcies per ser sempre allà i per fer que, malgrat el pas dels anys i tots els camins que hem recorregut, continuem sentint que la nostra amistat és d'aquelles que duren per sempre. T'estimem moltíssim i esperem continuar sumant molts, molts, molts, molts més anys juntes. Què et sembla?
1: Oh. Estàs plorant?
2: Bueno, estic molt emocionada.
1: Normal, normal.
0: Què t'agradaria dir a tota aquesta penya que et felicita?
2: Bueno, doncs que me les estimo molt, que són com germanes per mi. I, bueno, no sé, espero estar tota la vida juntes amb elles.
0: Doncs ja està.
2: Que les estimo.
0: Ja saps que les amistats s'han de cuidar i de regar. Un petonet, carinyo, que vagi molt bé, Sònia.
2: Vinga, un petó, Messi.
1: Envia'ns un anell o alguna
0: cosa. Sí, una perla, una perla. És una perla. Ai, 7 dominacions, la Rosalia dels Gramillatins. Digues.
1: No t'ha passat que ara qüestiones si els teus amics t'estimen tant com el que acabem de veure? Perquè jo estic pensant en els meus col·legues i és que no s'aixequen ni del sofà, per mi.
0: Jo preguntava quins amics.
1: Ai, Ernest, estem tan sols les estrelles de la comunicació.
0: Estem fatal, estem fatal.

0: cançons més importants del tram final de la carrera de Shakira, aquesta extensa biblioteca de tamassos que ha anat fabricant al llarg de, dels més de 20 anys de carrera que porta la colombiana. Aquí la tenim amb Zoo. Ja sabeu que demà comença el primer dels molts concerts que farà a Madrid en la seva residència europea, i ara el Sergi ens explicarà alguns detalls d'on s'allotja i també d'aquest complex que s'ha construït expressament per tots aquests concerts.
1: Estem parlant de 12 concerts, per tant la Shakira ha hagut de buscar-se algo una mica més còmode que una habitació d'un hostal compartida amb lliteres, no?
0: Sí.
1: Estem parlant d'una suite en la que s'allotjarà durant aquests concerts, fa 185 metres quadrats, té piscina privada a la part superior i costa cada nit, no cada mes, cada nit 20.000 euros. 20.000 euros la nit.
0: Bueno, això per ell és un estornut.
1: Sí, sí,
0: no,
1: sí.
0: No és absolutament res. Pensava que diries que s'allotjaria el pis que la Ayuso va pagar amb diners públics de la Comunitat de Madrid de luxe.
1: Això tècnicament.
0: Hauria, això hauria estat bé, no?
1: I a l'haver-lo pagat entre tots, hauríem de poder reservar una nit cada persona que hem pagat impostos, no?
0: Bueno, amb vegeta, la vida de luxe que porten les estrelles. I també tenies detalls d'aquest estadi que s'ha construït expressament?
1: El Macondo Park. Recordem que la Shakira no actua ara al Metropolitano, sinó que s'ha fet construir una mena de recinte gegant, no només l'estadi, per aquests concerts. Són diversos pavellons dedicats a la gastronomia, la música, l'art i la literatura. Podràs anar a passar el dia encara que no tinguis entrada.
0: Té biblioteca i tot, I jo que té un museu de la Shakira.
1: Museu de la Shakira. Té una zona per nens que està pensada per al Milan i la Sasha. O sigui, el Milan i el Sasha, els dos fills de la... No que estiguin només per ells, sinó que els nens l'han ajudat a idear aquesta zona.
0: Està molt bé.
1: 350.000 metres quadrats. Són molts Camp Nous, això, Ernest.
0: Hòstia.
1: Com més de 4.
0: No, realment aquesta dona pensa en gran i està demostrat que és una estrella mundial perquè tenir la capacitat de convocatòria de més de 600.000 persones...
1: Molta gent.
0: No som conscients del que suposa això,
1: No.
0: Una Shakira que també ha convidat els seus amics perquè puguin actuar en aquest complex, és a dir, que hi haurà altres concertassos aquí a Madrid.
1: Una pena perdre'ns-ho.
0: Per cert, hi ha notícia vinculada a un robatori que ha sofert la gran Kim Kardashian.
1: La Kim Kardashian tenia joies per valor de 6 milions de dòlars. Són, com a mínim, dos parells d'arracades, això.
0: Sí.
1: Què passa? Que les va dur a sobre, ella va d'hotel en hotel, perquè és la seva vida, i en un dels hotels li van robar les joies, Ernest.
0: Les
1: joies.
0: Aquí algú va saltar el sistema de seguretat d'aquest hotel, no? No hauria de poder passar això.
1: No hauria de poder passar. Què passa? Que la Kim Kardashian, que és molt bona tia, ha dit, escolta, jo crec que l'hotel no té la culpa de que hagi entrat uns tios a robar, perquè ella al final atrau els lladres, no?
0: Clar,
1: perquè és una persona molt rica.
0: Clar.
1: Doncs ha demanat una compensació a l'hotel. Quan diries que li ha demanat a l'hotel per unes joies de 6 milions de dòlars?
0: Una burrada, no? Com a mínim una veritat, 3 quilos.
1: Ha demanat un euro.
0: Va, per què?
1: Ha demanat un euro perquè ella diu que no vol compensació econòmica, sinó que vol que la justícia arribi fins al final i acabin enganxant els tios.
0: Ui, s'ha d'esperar la justícia.
1: Aquí el que ha pillat és... L'hotel ha denunciat el robatori i l'assegurança li ha pagat 50.000 dòlars. Hi ha un senyor que el van apuntar amb una pistola a la porta de l'hotel i li van sostreure les joies a ell, que ha rebut 150.000 dòlars. I la Kim Kardashian, que és la que ha perdut les joies de 6 quilos, li han donat un euro.
0: Bueno,
1: jo la justícia no l'entenc.
0: Però perquè pot.
1: Clar.
0: Perquè pot cobrar només aquesta indemnització ridícula, esperant que cacin els responsables. Una notícia que no sé on ha passat, però podria passar tranquil·lament a Barcelona.
1: Sí, a Barcelona.
0: Tenint en compte com està la ciutat últimament, doncs...
1: Dona gràcies que no t'apunyalin.
0: Podria ser. Sergi, moltes gràcies.
1: De res.
0: 3 minuts, 2:15.
2: Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105. Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe a casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar. Millor que genial. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
3: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
4: Doncs jo només sento la carretera.
3: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
5: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
6: Això no ho diu ningú.
5: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb un milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
3: A partir de només 50 cèntims, amb el Rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
9: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
8: Truca a Verisure al 900-903-744.
10: Verisure.
11: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
12: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
2: Matina.

0: Una altra cançó d'aquestes funky per trencar-te els lligaments creuats a la pista de ball, eh? Up Down Funk, el matí a Codina RAC 105, passant gairebé 6 minuts a 2:15, recta final de l'edició d'avui, en què també us volem comentar que avui, precisament, s'inaugura oficialment Dalí Boulevard Cibernètic, l'experiència immersiva que s'instal·la al cor de Barcelona, dedicada al Dalí més visionari. A partir de demà, el públic podrà gaudir del passeig immersiu surrealista que compta amb un recorregut espectacular per descobrir el futur imaginat per l'artista. Les entrades són a la web oficial daliboulevard.com, daliboulevard.com. I ara expliquem que per fi s'ha fet justícia amb el veí més estimat de Mataró.
1: I quina sort tenir el Maresme i la gent que ens ha envoltat.
0: Sergi Ferrer, què va passar a Mataró?
2: Quan el teu ajuntament no fa les coses bé, tu tens dues opcions com a veí que paga impostos. Queixar-te tota l'estona, que és el que faig jo, o posar-te a treballar, que és el que va fer el Miquel Clos.
0: Ai, sí.
2: Que és un veí de Mataró que és fart de queixar-se a l'administració, que aquí aquest arbre que està mal cuidat, que aquest banc està trencat i s'ha de reparar, que aquí caurà algú, que el terra està mal asfaltat. Doncs el tio va agafar i va dir: me'n vaig al Leroy Merlin, compro quatre coses i em poso a arreglar la ciutat.
0: Si m'estàs dient que aquest tio va agafar de forma unilateral una caixa d'eines i va anar a reparar coses del mobiliari urbà de Mataró.
2: Sí, senyor. Sí, Miquel Almanetes.
0: Així està, Miquel. Ara. Superheroi, Miquel.
2: Sí, senyor. I així és com va reaccionar l'Ajuntament? No, l'Ajuntament va considerar que estava alterant l'ordre públic i que estava alterant el mobiliari urbà i li va fotre una multa de diversos milers d'euros.
0: És veritat que a vegades els ajuntaments, les administracions, es posen una mica tiquismiquis, no? Sí. Amb la homogeneïtat del paisatge urbà, aquestes coses, no? Perquè imagina't que això que ha fet el Miquel ho comencen a fer tots els veïns.
2: També no? Et dic una cosa, que no li passés a l'Ajuntament, a mi això em passava a casa, que els meus pares em deien: para taula, jo vaig. Llavors anava, dos minuts després ja estava parada. Ah, clar, si jo ara anava a fer-ho. Llavors, bronca.
0: Bueno, el cas del Miquel realment va causar doncs un rebombori a xarxes socials. I quin ha estat el desenllaç, Sergi?
2: Que dos anys després, l'Ajuntament de Mataró ha donat la raó al Miquel i li retira la sanció imposada.
0: Li han comunicat via carta amb el hashtag Tots som Miquel, amb la signatura de tots els conciutadans,
2: hi ha una
0: bústia, patriotes de Mataró.
2: Una bústia trencada, t'imagines? Que no funciona.
0: Molt bé, doncs amb aquesta bona notícia ho deixarem aquí.
2: Visca Mataró.
0: Moltes gràcies. Vinga.

0: hem tornat de vacances i encara corre per aquí el Joe Kiri, amb el seu projecte musical Grow, End of Beginning, una cançó d'aquestes que també remou cosetes aquí a les entranyes, Parlant de coses que es mouen, aviat Barcelona es mourà amb la Mercè. Sense tu, jo no puc. I RAC 105 en té una de preparada que us deixarà esturats, família.
1: Ho ha tornat a fer? Ho hem tornat a fer?
0: De fet, és tan important que hem convidat el coordinador de RAC 105 per parlar-ne. Bon dia, Albert Buscarón.
2: Bon dia, bona hora.
0: Gràcies per cancel·lar plans de la teva agenda de ministre per venir.
1: Sí. Tens el president esperant a fora. Sí.
2: Aquella època en què ja comencem a assetjar la Mònica Usart. Assetjant el sentit de quin temps farà divendres a la Mercè, i així cada mitja hora aproximadament.
0: Ja li has preguntat o no?
2: No, encara no, perquè ja sé la resposta. Mira, no, encara és massa bona.
1: Clar.
0: A veure, el divendres 25 de setembre n'hem preparat una de molt important a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona per celebrar la Festa Major de la ciutat amb l'actuació dels Catarra. Ei, jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna. La Maria Jaume, el Marcos, els Amics de les Arts, i potser també surto jo a cantar. Hi haurà aquest moment llanterna també amb els Teràpia, això que sentíem fa un moment. Buscarons, costa molt fer el cartell de la Mercè, o no?
2: Costa, perquè al final hi ha molts concerts els mateixos dies, una concentració de 3 dies, i hi va tothom. I llavors ens ho correm i ho fem bé, no? Cada any tenim grans noms i figures.
0: M'ha agradat molt el Sergi perquè ha dit: ho hem tornat a fer, ho hem tornat a fer. Hem tornat a reunir els millors grups de Catalunya.
2: Correcte.
0: Als concerts de RAC 105.
2: Sí. I aquesta vegada, mira, els Amics de les Arts no havien fet mai una festa major.
1: Has hagut de venir tu?
2: No havien fet un concert així d'accés lliure tan gran, així que és la primera vegada que els tindrem i potser ja comencen a avançar alguna cançó nova, perquè el 27 tornen amb coses noves.
1: Ai.
0: Per tant, hi haurà alguna exclusiva per tota aquella gent que vingui, no, gent que no haurà de pagar cap tipus d'entrada.
2: Evidentment que no.
0: Quina és la vegada que hem posat més gent a l'Avinguda Maria Cristina?
2: Jo diria que l'any passat, en el moment en què va sobrevolar el dron dels bombers de Barcelona, ens van dir que eren 44.000 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Més que la Diada, com és Catalunya.
0: Doncs vinga, ja et pots posar l'alarma al mòbil, divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina. Torna a la Mercè de RAC 105 amb el suport d'AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia. Alguna cosa més que haguem de dir als oients?
2: Que els esperem a tots, i que no plourà, segur.
0: No plourà, vinga.
3: RAC 105 Barcelona.
4: Oasis están de vuelta. Gira 2027. En concierto en Barcelona, en el Estadio Olympic Lluís Companys, 10 y 11 de julio. Regístrate en oasisinet.com para tener la oportunidad de comprar entradas. El registro cierra este jueves a las 17 horas.
5: ¿Estás a punt per començar la millor etapa de la teva vida? La universitat t'espera. Tria la UBIC i matricula't a graus dels àmbits d'educació, salut, enginyeries, estudis globals, empresa i comunicació. Consulta les places disponibles al setembre a ubic.cat/setembre.
6: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
7: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
8: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
7: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
9: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
10: La gamma Gili a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics. Els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o

0: Automoción. A Mataró, Sarrià i La Maquinista. GLM Automoción. La mobilitat del futur evoluciona amb tu.
1: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Ben, ben, ben. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
2: Únic s'escriu amb H o sense H?
3: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
0: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbars. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la Festa Major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
5: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
6: Molt millor la nostra veu de bon matí que la del teu jefe donant ordres.
7: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
6: Matina Codina, de 6 a 11 a RAC 105. Amb l'Ernest Codina.

0: talking. Matina Codina, best moments.
1: Bé, ara som a RAC 105, sí. I estàvem explicant que l'Espanyol va perdre. Una cosa més...
2: Doncs no, que el següent partit de l'Espanyol és...
3: Joder, si és que no te calles, no digues no i sigues. Sempre igual, macho. Ara, és alguna cosa més? No, i no estàs 8 hores hablando.
4: Ara,
3: si és que sí, dis, no, sí, l'Espanyol juega el divendres.
2: Sí, no, el divendres.
3: No, Ernest, ja està, me voy, però antes...
2: Tres derrotes.
3: És una puta hora hablando,
5: coño. Joder,
2: amb això té raó.
1: Escolta,
2: tinc una altra notícia.
1: Del Barça no porta res, veig, eh?
2: No, que el Barça avui juga dos quarts de...
3: No digues que no! Otra vez, el Barça, ¿aportas alguna noticia?
4: No,
3: no. Dice, no, el Barça juega esta noche.
4: Otra vez,
3: macho. Todo el día igual, tío.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: l'atmosfera fosca, nocturna, psicodèlica i fantasiosa de Tame Impala. La cançó brutota, amb la Jenny a les veus, dedicat a aquest personatge de la ficció, que és Dràcula. Qui ens fotrà queixalada de seguida aquí al Matina Codina és el Toni Clapés amb la crítica del programa d'avui. El primer sense la Marpuga, que la tenim convalescent a casa.
1: Està muerta.
0: No, muerta no està. No. Té el peu trencat i veurem. Veurem quan torna al Matina Codina. Toni, res, dos minuts i entrem amb el purgatori.
2: Endavant.
3: Matina Codina. Només a RAC 105.
4: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a carglass.es, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
8: Carglass canvia, Carglass repara.
9: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
10: Comprant alt, dimenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
11: Que l'any serien 1, 2, 3...
10: Més de 2.400 euros.
11: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma Royal Gala a 1,45 al quilo.
10: Més info a Aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
3: Matina Codina.
0: Darrers dos minuts de programa. Toni Clapés, bon dia.
12: Què tal? Bon dia.
0: Quan vulguis, fem la valoració d'aquesta edició 1115 del Matina Codina.
12: Mira, avui, malgrat la baixa de la gran Marpuga, hi ha hagut coses que he de dir que m'han agradat, i una d'elles ha estat la de les pífies del programa, que per mi s'ha convertit, sense cap mena de dubte, en una de les meves seccions preferides.
0: Com t'agrada veure com la caguem, eh?
12: Ara, el moment on repasseu les errades que feu en antena.
0: Estem trucant a l'Andrea, calleu tots.
13: Llet nostra, molt nostra, t'ofereix aquesta trucada felicitació.
0: Hola, bon dia, Andrea.
14: No, Andrea no, sóc Andrés.
1: Posa Andrés al guió.
14: Com? Ha estat un meu fill.
0: Com et dius? Hola, bon dia. Com et dius?
15: Sabata.
0: No entès res.
1: Sabata.
16: Quin d'aquests animals no és un peix?
1: Mor de cap a la mola.
16: Vale.
1: Records a casa.
16: El príncep Enric de Sussó en fa 42.
0: De Sàssex.
16: De Sàssex.
1: Es veu que les 57 voltes no va haver ni un sol avançament important. Wow.
0: Es veu que hi va haver un xoc de Fernando Alonso. Alonso, perdó. Alonso. Amb el...
17: Claro que sí, màgic Alonso.
0: Alonso. Escolta, qui té boca, qui té boca s'equivoca, no?
1: Ara,
0: és increïble com de malament han anat aquesta setmana les trucades, eh? És increïble.
17: Déu-n'hi-do. I vosaltres?
0: I vosaltres. Bueno, sí.
17: No és només un tema tècnic.
0: 25 hores de ràdio, vull dir que sempre hi ha doncs aquesta típica encallamenta, no? Va, això ha estat el millor del programa, que ha estat el pitjor?
12: De fet, les pífies és una secció que podeu fer gràcies a gent com l'Alan, que, bueno, la caga en entera, quedant retratat. Avui no ha pogut ser menys, i ho ha fet amb la cançó Boomer, que, bueno, sí, li flipa tant que no ha sabut ni pronunciar el nom de l'artista que tenia.
17: Mira, Ernest, jo tinc la teoria que si una cançó la reconeixes només amb les primeres notes i ja et desperta aquell somriure, que és una bona cançó.
0: Ai, molt bona fet, teoria, Andrà, molt bona teoria.
17: Sí. I la d'avui és una d'elles. El 1996, Coolio ens regalava aquest Gangnam Paradise.
0: A veure, un moment. Gangnam, Gangnam. Gangnam, molt bé.
17: Bueno, Gangas, ha dit Gangas.
1: Gangas, perquè venia ja rient d'abans.
17: Sí, perquè estic una mica refredat. I llavors què passa? Doncs que el gangs d'anta... Pues,
0: una pífia fresca d'aquest mateix matí, que no ha entrat en el recull de pífies de la setmana, però que ha fet les delícies de tots els oients, tot i que el Toni Clapés diu que, clar, lamentable.
12: Bueno, està patètic, sí, perquè només s'ha de preparar una cançó al dia. I...
0: És molt més fàcil dir gangsters paradise que gangnastat, allò que has dit tu, això que has dit tu, que no sé què és.
17: Aquest cap de setmana el meu fill va ballar el Gangnam Style.
0: Ah,
17: jo crec que això ho he repetit molt.
0: Molt bé.
17: Ara no sé dir repetit.
2: Perquè el teu fill va estar molt pesat el cap de setmana i repetia tot. Clar.
0: Bé, quina nota ens queda després de tot el que hem fet avui?
12: Mira, per un programa d'errades com les del Lillo, però que les aprofiten per generar moments divertits, la nota del Matina Codina d'avui és... un 7.
0: No, però això està molt bé, perquè ha volgut compensar la tristor.
17: Clar.
0: El buit, no, que ha deixat la Mar Puga amb la... amb una bona nota. Gràcies, Toni.
12: A vosaltres.
0: Li transmetrem a la Mar que hem tret un 7 avui.
12: Bueno, escolta.
0: Demà hi tornarem i serà divendres, família.
2: Increïble, que haguem arribat.
17: Sí, sí. Huesasso, tu.
0: Sí. Ja portem 3 setmanes, després de les vacances. Ha passat rapidotes.
2: Que fort.
0: Sí, sí. I vindrem, doncs, tan contents i trempats com sempre amb l'Alan Lillo.
17: Gràcies, estimadíssim.
0: Cuida't el refredat aquest, que només ens faltaria una altra baixa a l'equip.
17: No.
0: Al final estarem jo i l'apuntador aquí fent el matí. Sergi Ferrer, molta gràcia.
2: Jo no et fallaré, Ernest.
0: Gràcies, Xavi Cazorla.
2: Jo intentaré fallar.
0: Gràcies, Marc Puc. Que no ha vingut.
12: Escolta, jo m'agradaria fer un minut de silenci per la pèrdua d'aquesta nana que tot just ho estava petant a la ràdio quan l'hem hagut de perdre per un tema de...
2: d'un autobús. Ha atropellat l'autobús, com el Gaudí.
12: Bueno, minut de silenci.
0: Gràcies també a l'Arnau Molet, especialment avui, que ha cobert algunes de les coses que feia la Mar. Per tant, moltes gràcies, Arnau Molet. Gràcies a la Mònica Bussà.
17: És que sempre hi ha el pringat de l'empresa, és el Molet.
0: L'Albert Pedrola, el Xavi Pardo, i jo sóc el Codina, l'Ernest Codina, el que més matina. Felicitats pel programa, que tingueu un fantàstic dijous. Que torna a tenir-te Déu, no?
2: Sí, vale. Jo deia que intentaries casar-me.
0: És veritat, merci.
17: Ben jugat.
18: Matina Codina, l'única addicció que millora la teva salut i la dels que t'envolten. Només a RAC 105, amb l'Ernest Codina.

0: després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i per a farmàcies.
1: RAC 105. La teva

Doncs a veure, tothom vol festuc i el podrem obtenir, el podrem adquirir a la Mercè de RAC 105, recorda, 25 de setembre, divendres que ve. No demà, no, divendres que ve. La teva música amb Arnau Molet. Bastàs a l'Avinguda Maria Cristina, que ja t'aniré explicant durant el llarg d'aquestes properes hores. Arrenquem, com sempre, amb bona música, bon rotllo, bon ritme, de seguida Sabrina Carpenter o Miley, però abans és el moment de Coldplay. Per cert, salutacions a l'Arnau Molet, ens hi posem després del Matina Codina, com cada dia. Ara, Haya Power!

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Tiri, tiri, tiri. Quan escoltes RAC 105 et sents genial, oi? Doncs quan escoltes que pots ajuntar les teves assegurances de cotxe i llar i estalviar directament amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, també. A més, ara millorada amb la nova assegurança de llar.
3: Millor que genial.
2: Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
5: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
6: Això no ho diu ningú.
5: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb un milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
7: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció, realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
10: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
11: I aquest 20 de setembre les compartirem a la Bimbo Global Race. Música, bon ambient i molta energia a la Sandwich Party.
12: Aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida a la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals.
10: Tinc preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
11: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
12: Vine a córrer, celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem. Escoltes tots els èxits de la música.
1: La casa dels teus artistes.

0: A Notter, es diu Talk to You, ha sigut un èxit espectacular aquest estiu. A les xarxes socials només entraves, anaves passant stories, i aquesta cançó era, doncs, la banda sonora de moltíssima gent. I per això, evidentment, forma part també de la teva música. Per cert, el dia 25 t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina. Abans t'ho he dit, però ara et concreto qui ve. Mira, ben, els Amics de les Arts, Maria Jaume, Teràpia de Xoc, Marcos amb K, i ells també... Els Catarres. Espero que cantin la seva mítica Jennifer.
1: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

Arriba directament dels Balcans, es diu Adela, i ens ha presentat aquest I'm in LA, que recorda molt a Miley Cyrus. De fet, ella mateixa diu que és un dels seus grans referents. Una estrella internacional a tenir molt en compte, que per això, evidentment, forma part també de la teva música. Va moltíssima atenció, perquè aquest diumenge tenim festa grossa. Mira. I és que t'espero amb l'Héctor Huguet a la Sandwich Party de la Bimbo Global Race 2026 a Plaça Catalunya, eh? Sí, sí, sí, sí. Allà estarem, doncs, amb un matí per compartir amb la família, amb energia, bon ambient, Sandwich Bimbo, zona infantil i moltíssimes sorpreses. I tot això, evidentment, arriba després de la Bimbo Global Race 2026, una cursa inclusiva per totes les edats i en la que Bimbo donarà per cada participant presencial 20 llesques de pa als bancs d'aliments locals. Recorda, aquest diumenge, dia 20, vine a córrer a celebrar i a compartir allò que és bo a la Bimbo Global Race 2026. Jo ja he començat a preparar la música i et dic que, en fi, tenim preparada un arsenal de grans hits que et faran cantar, que et faran ballar. Per tant, allà t'esperem. Ara Dua Lipa, Physical.

0: REC 105 Barcelona.
1: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
2: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
1: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
3: Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
4: Quan compartim allò bo, passen coses millors. Per això, aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida a la Bimbo Global Race 2026.
5: 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà villesques de pa als bancs dels aliments locals.
4: Vine a córrer, a celebrar i compartir allò bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
6: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
7: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
6: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
8: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
7: Menys Shazam i més RAC 105.

Ai, la Julieta deu estar contenta, eh? Perquè sí, al final, Joan Dausà li va fer cas i li va dedicar una cançó, perquè resulta que una de les seves filles ja tenia una cançó, però l'altra no. I va dir, escric aquesta, que a més, la van estar cantant durant tot l'estiu a nivell familiar, diguem-ne. La va publicar al costat de Mama Duixa i ha acabat sent un dels grans èxits d'aquest estiu. O fins i tot et diré la cançó de l'estiu en català, eh? Sí, sí, sí. Jo crec que sí, vaja. Papi, posa'l al disc. I que mira, 3:15. Aquesta és Karol G, evidentment, amb aquesta que va ser també una de cançó d'un estiu en concret. Ara, però, la seguim arrossegant, perquè és d'aquelles que segueix entrant la mar de bé. Es diu Si antes te hubiera conocido.

0: viure tot el que va viure amb l'altra persona. Ai, sí, no és bonic, això. Festa i drama sonant aquí a RAC 105, directament des de Mallorca. I mira, de Mallorca a una altra illa. En aquest cas, la de Formentera.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.
0: I en aquest cas, al costat d'Aitana. Amb aquesta, que coneixes sobradament. Es diu així, es diu Formentera. Sonant a RAC 105.

Risquirol, és Bruno Mars. Ai, sí, la trompeteta. El seu nou treball, el seu nou disc, que és, doncs, molt romàntic, molt sentimental. De fet, és que es diu Tirromàntic, directament, eh? El tio jo crec que està enamorat, eh, Bruno Mars? Sí, sí, sí. El que hauríem d'investigar és d'aquí. Jo tinc una candidata molt clara. En fi, va, continuem i ho fem amb Amy Winehouse.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Coneixes Tinkers? Jo no el coneixia fins que la meva mestra el va fer servir a classe i he après com estalviar energia a l'escola i a casa.
3: Els programes educatius Thinkers de Repsol ja apropen les claus de l'energia i la sostenibilitat als alumnes de més de 9.000 centres educatius. Descobreix-ne més a fundaciorepsol.com. Fundació Repsol, l'energia d'aprendre.
4: 45.712.
5: Em toca?
6: Això és el número de la loteria, ara?
5: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
7: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
8: Citroën. Condicions a Citroën.es.
9: Quan rasques un rascat a l'11, ho trobes.
10: Sí! Que m'ha tocat, tia!
9: Per exemple, ella acaba de trobar una alegria. I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb el Rasques a l'11, pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques a l'11, rasca el moment.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Descobreix Alemany. Una mel per a cada moment a Gourmet La Vanguardia. Una selecció gastronòmica amb mel crua i quatre varietats mel luxe. Safrà, bitxut, tematge i tòfona. Acompanyades de formatges, pans premium i una ampolla de colet aniversari Brut Natur. Tot per només 59 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
13: Unim un poble. Ja sona el pas doble.
14: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Font, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
15: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
16: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
17: Ei, jo també em moro de ganes de que...

0: Doncs a veure, és una autèntica meravella aquesta cançó de Teddy Swims, artista que té una veu prodigiosa i que per això, evidentment, està sonant a tot el món. Parla una mica de les primeres vegades que tens una cita amb algú, quan comences una relació i ja no tens ganes de donar-ho tot perquè creus que no anirà bé. Perquè ets una persona que et creus que ho sap tot. Mister Know-it-all.
1: La teva música amb Arnau Moret.
0: Va, que arrenquem nova hora. Salutacions a l'Arnau Molet. Nosaltres no creiem a res. O sigui, comencem nova hora i pensem donar-ho absolutament tot per tu. Clar que sí, home. Des de RAC 105, de seguida Alex Warren, però abans, mira, mira, un Remember, eh? Apa, que no l'hem ballat vegades, aquesta. Kevin Little. Amb això que es diu Turn Me On. Va, puja el volum, home.

0: teva música.
1: RAC 105.
2: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
3: Tradició, cultura i natura en família.
2: Lo 19 de setembre a la Ràpita i el 20 a l'Ampolla.
3: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
2: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
3: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
5: I des de 16.400 euros.
4: Què?
6: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
7: Citroën.
6: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
8: Prepara't per la tornada amb tota mena de luxes. Equipa't per tornar amb les millors ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Fes els deures i comença el curs amb la millor tecnologia i amb tot allò que et puguis imaginar. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
9: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
10: I aquest 20 de setembre les compartirem a la Bimbo Global Race. Música, bon ambient i molta energia a la Sandwich Party.
11: Aquest 20 de setembre a Barcelona corre unida la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals.
9: Tinc preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
10: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
11: Vine a córrer, a celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
1: RAC 105, la teva música.
12: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Aquest és el so.
12: Aquest és el so.

Doncs a veure, estan preparant ja aquests concerts de comiat que tindran lloc a l'Estadi Olímpic Lluís Companys 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Però abans, encara Josep Montero, que és el líder d'Oques Grasses, forma part de la Mercè de Barcelona. Perquè és l'encarregat de triar la banda sonora del Piro Musical d'aquest any. Quines seran les cançons que triarà? Doncs encara no ho tenim molt clar. Haurem d'esperar per veure-ho i veure si n'hi ha alguna d'Oques Grasses. Suposem que sí, no? Diu que farà especial, doncs, menció a la música en català.

Déu-n'hi-do, eh? Pitbull, Mr. Worldwide, que el tio durant una època va col·laborar absolutament amb tothom, amb tot l'espectre musical del món. Ell hi té una col·laboració. En aquest cas, amb Christina Aguilera, recuperant aquest clàssicot de l'any 85, si no vaig equivocat. El Take On Me dels A-ha, sí, sí. I versionant-la en el que acabes d'escoltar. Una cançó que es deia Feel This Moment i que va sonar fins a la sacietat. De fet, va ser una de les més importants del 2012. Va, continuem avançant. Direcció a 1:15. Aquests són els Amics de les Arts. I el més nou es diu Segurament T'estimo.

0: Rec 105 Barcelona.
1: Oasis están de vuelta. Gira 2027. En concierto en Barcelona, en el Estadio Olympic Lluís Companys, 10 y 11 de julio. Regístrate en oasisinet.com para tener la oportunidad de comprar entradas. El registro cierra este jueves a las 17 horas.
2: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Benis, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran, amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: Estàs a punt per començar la millor etapa de la teva vida? La universitat t'espera. Tria la UBIC i matricula't a graus dels àmbits d'educació, salut, enginyeries, estudis globals, empresa i comunicació. Consulta les places disponibles al setembre a ubic.cat/setembre.

Doncs parla de dues persones que estan predestinades. Miles Smith, amb aquesta cançó que es diu Stargazing. El californià que, escolta'm, li va anar molt bé amb aquesta proposta que es va convertir en viralíssima, com la que ve ara. Una gràcies a les xarxes i l'altra gràcies a una pel·li. Concretament, la pel·li de Spider-Man. És Tame Impala, amb això que es diu Loser, i com et dic, forma part de la banda sonora d'aquesta pel·lícula taquillera, molt taquillera, eh?

Que chévere, que chévere. És el Mamaduxa amb una cançó que al principi, quan la vam escoltar, vam dir, ei, què passa aquí al final? Doncs que acaba dalt de tot, perquè així ho ha volgut l'artista. No passa res, està tot correcte, la ràdio no et falla. Ell va decidir, doncs, que volia acabar aquesta cançó tal com està sentint. I escolta, ho celebrem. Perquè sí, perquè és un tret diferencial, perquè ens agrada. I perquè ens cau molt bé el Mamaduxa, què vols que et digui? Que chévere, sonant a RAC 105. Superant el punt de 3:15 del migdia, de seguida passarà per aquí Shakira, Burna Boy, amb el seu Day Day. Però abans, una altra col·laboració. Jessie J i Ariana Grande.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
2: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
3: Aquesta tardor, celebris el que celebris. Hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlà, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladam.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
4: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a carlàs.es, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
5: Carlàs canvia, Carlàs repara.
6: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
7: Unim un poble, ja sona el pas doble.
8: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
9: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
10: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
11: Ei, jo també em mor de ganes de que arribis a...

0: L'Ajuntament de Tarragona.
1: Matina Codina Best Moments.
2: Els preus s'han disparat a l'agost un 4%.
3: Horrible.
2: I els pronòstics diuen que al setembre encara es preveu una pujada més gran.
4: Vaig al súper, agafo quatre verdures i quatre coses i són 300 euros.
5: Ostres!
4: I ha arribat un punt que la gent al supermercat, per intentar passar la pena, està cantant una cançó per demanar que parin de pujar les coses.

Vine a la Castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.

0: Me acuerdo de ti és el Nil Moliner amb aquesta meravellosa cançó, una cançó que ens ha tocat el cor a tots. Ens ha tocat una mica la fibra. I no m'estranya, perquè té molt sentiment i, a més, una potència que, en fi, t'atrapa i molt. Amb ell que arrenquem aquesta nova hora, va.
1: La teva música.
2: Amb Bernau Molet.
0: Benvingut a RAC 105, ets al lloc correcte, al lloc adequat, ni se t'acudeixi tocar el dial, perquè tenim preparada la millor música per tu durant la propera hora. Salutacions a l'Arnau Molet, de seguida, per exemple, Daft Punk, amb el seu Get Lucky. Però abans... Lady Gaga i Bruno Mars, amb una baladeta que sempre entra bé. Amb aquesta que es diu Die With A Smile. Benvinguts, va.

0: que vindran.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
4: La veritat és que va sobre rodes.
3: Tan content estàs?
4: Això també.
3: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
5: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
6: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
5: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
7: Verisure.
8: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
9: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
10: I aquest 20 de setembre les compartirem a la Bimbo Global Race. Música, bon ambient i molta energia a la Sandwich Party.
11: Aquest 20 de setembre a Barcelona corre unida la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals.
9: Tinc preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
10: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
11: Vine a córrer, celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!

0: Superestrella. És la Aitana, que, escolta'm, ha omplert fins a la bandera els concerts de Barcelona, els de Madrid. I ara comença una gira que la portarà per tot el món, com el que és, com una superestrella. Atenció, pareu bé l'orella, que això us interessa, i és que en Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Perquè si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i ho portes a Línia Directa, pagues un 40% menys garantit. I amb les mateixes cobertures. Però és que això no és tot, eh? Només per calcular el preu de l'assegurança entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. T'ho pots creure? Doncs truca'ls, va. O entra a lineadirecta.com. El valor de ser directe.
1: Aquest és el so.
2: RAC 105. La teva música.
0: Efectivament, és la teva música, RAC 105. Ets al lloc correcte ara amb Jess Glynn. Hold my hand.

Té Bausa, Magnetic. Sí que és una cançó que s'enganxa moltíssim i que, a més, doncs, mira, és de música electrònica, però de qualitat, eh? Sí, ens agrada això, ens agrada aquest tipus de música i per això te la proporcionem també aquí a RAC 105 i perquè això és un èxit, escolta'm. Va, moltíssima atenció perquè torna la Mercè de RAC 105. Aplaudiments, home! El proper divendres, dia 25 de setembre, t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació de Els Amics de les Arts. També seran els Catarres, la Maria Jaume,

0: torn dels aclamadíssims Teràpia de xoc.
1: Sense tu, jo no puc, sense tu, si no hi ets, sense tu.
0: Aquesta la cantarem a ple pulmó, eh? Un any més, RAC 105 et porta als grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai, divendres dia 25 de setembre a 8:45 del vespre a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Serà espectacular, ja t'ho dic. Torna a la Mercè de RAC 105. Un any més per fer-te gaudir, per fer-te vibrar, per fer-te cantar, per fer-te ballar i per donar-ho absolutament tot. Clar que sí, amb el suport de AMB Midbus, Clubs Eurofitness i Veolia. Ara David Guetta, Baby

0: REC 105 Barcelona.
1: Oasis están de vuelta. Gira 2027. En concierto en Barcelona en el Estadio Olympic Lluís Companys, 10 y 11 de julio. Regístrate en oasisinet.com para tener la oportunidad de comprar entradas. El registro cierra este jueves a las 17 horas.
2: Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbarts. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la Festa Major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: La gamma Gili a Terra Barcelona descobreix els seus models híbrids i 100% elèctrics. Els vehicles més tecnològics del mercat per moure't per la ciutat o gaudir de cada viatge en família al voltant d'un SUV. Gili M Automoción. A Mataró, Sarrià i La Maquinista. Gili M Automoción. La mobilitat del futur evoluciona amb tu.
4: Matina Codina.
5: El més sorprenent del programa del Matina Codina és sobretot la seva velocitat. Bon dia.
4: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.

Maroon 5 amb Adam Levine al capdavant d'aquelles cançons que mai no passen de moda, que sempre ve de gust recuperar i que tots en sabem de pe a pa. Saps allò que vas cantant sense adonar-te, no? Vas sonant a la ràdio i tu vas fent yeah. Doncs això és una mica el que buscàvem promocionant-te aquest Girls Like You. Camí de 3:15. Això no para, no s'atura i de fet ara mateix arriba un dels grans noms de la música internacional que coneixem ja fa una bona pila d'anys, tot i que és molt jove. Però és que va començar la seva trajectòria amb només 17 anys. De fet, amb 17 es donava a conèixer, ja feia temps que cantava.

0: d'esquena.
1: Doncs a veure, això parla d'una ruptura i d'aquell moment en què penses. A veure què passaria si encara estiguessis amb aquella persona i amb qui està, no? Perquè ell ja ha refet la vida, ell o ella, ha refet la vida ja. I n'hi ha una altra que està, doncs, amb els llocs on havies estat tu, saps? En fi, col·laboració de luxe entre Gina Stein i el Moliner. La cançó, evidentment, es diu Amb qui estaràs. I jo sé amb qui estaràs a partir d'ara, que és amb l'Albert Buscarons, perquè jo toco el 2. Salutacions a l'Arnau Molet. I abans, Teddy Swims i Rey, amb aquest Where is my husband? Fins demà!

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Hola, això t'interessa.
3: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
2: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
4: Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure.
7: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
8: Potser aquesta?
7: O bé aquesta?
9: Diumenge sense drama.
8: I què me'n dius d'això?
9: Segurament t'estimo.
7: Tot i que aquesta altra...
10: M'avorraria sa memòria.
7: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
11: Què?
12: Torna la Mercè de RAC 105.
7: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres,
12: Marcos,
7: els Amics de les Arts,
12: Maria Jaume
7: i amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
12: Teràpia d'això.
13: Sense tu jo no puc.
12: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
7: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
11: Com dius?
7: Torna la Mercè de RAC 105.
12: Amb el suport de AM Benitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.

0: Ja tenim Madonna confirmada per fer una de les actuacions més importants d'aquest 2026. Inaugurarà la gala dels MTV Video Music Awards a partir del 27 de setembre d'aquest any.
1: La teva música amb Albert Buscarons.
0: Serà aquest Bring Your Love la que ha triat per obrir aquesta gala? Ens agradaria, per què no? 2:03, què tal? Com va el teu dijous 17 de setembre? Salutacions a l'Albert Buscarons. A dinar plegats. Primer plat, segon plat i postres, com sempre. Ara amb Kate Ryan. Una de les seves cançons ja mítiques i icòniques. Ela, ela, bona tarda.

0: música.
1: RAC 105.
0: Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir noves sensacions, noves tendències, nous dissenys en les col·leccions que acaben d'arribar. Explora les millors marques com Adidas, Carhartt i Hof per menys. Visita la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
2: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
3: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
4: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
5: Potser aquesta?
4: O bé aquesta? Diumenge sense
5: drama. I què me'n dius d'això? Segurament
4: t'estimo. Tot i que aquesta altra... M'avorraria sa memòria. Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
6: Què?
0: Torna la Mercè de RAC 105.
4: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres,
0: Marcos,
4: els Amics de les Arts,
0: Maria Jaume
4: i amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
0: Teràpia d'això. Sense tu, jo no puc. Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
4: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
6: Com dius?
4: Torna la Mercè de RAC 105.
0: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
1: RAC 105, la ràdio dels teus artistes.
0: Aquest és el so.

so de Another, de nou animant qualsevol moment que treu el cap per RAC 105. Aquesta és Talk to You, una altra de les cançons que ha fet mal i ha deixat emprenta aquest estiu del 2026. Seguim avançant, recordant-te que ja queda pràcticament una setmana per un dels nostres dies preferits de l'any. Arriba la Mercè de RAC 105, proper divendres dia 25 a partir de 8:45 a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. En directe, els Amics de les Arts, el Marcos, la Maria Jaume, Teràpia de Xoc i els Catarres, que continuen passant un dels moments més dolços de la seva trajectòria gràcies a cançons ja històriques com Fins que arribi l'alba.

Olivia Rodrigo, de nivell mundial, al Teatre Grec, les cançons del seu últim àlbum, aquesta, la més destacada, i tant que sí. Amb Drop Dead hem arribat a 2:45 de la tarda. Moment de recordar-te que aquest diumenge l'Arnau Mulet i l'Héctor Huguet de RAC 105 t'esperen a la plaça Catalunya de Barcelona. Allà viurem la Sandwich Party de la Bimbo Global Race 2026, que és un matí per compartir amb la família, amb energia, amb bon ambient, sandwichos, bimbo, no faltaran, i tant, zona infantil i molt més. Tot després de la Bimbo Global Race 2026, que és una cursa inclusiva per totes les edats i en què Bimbo donarà per cada participant presencial 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals. Aquest diumenge, corre, celebra i comparteix allò que és bo a la Bimbo Global Race.

REC 105 Barcelona. Estàs a punt per començar la millor etapa de la teva vida? La universitat t'espera.

0: i a la UBIC i matricula't a graus dels àmbits d'educació, salut, enginyeries, estudis globals, empresa i comunicació. Consulta les places disponibles al setembre a ubic.cat/setembre.
1: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Benis, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
2: Matina Codina.
3: És un programa que escolten molts peixos a través de les ones. Dóna-li records a l'Ernest Codina de part meva.
2: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105. Veus a la...

i en contra de Palestina, evidentment. De Pink, mira, no ens ho esperàvem, aquesta, eh? So What és una de les seves cançons més reconegudes, i tant que sí. Canviem d'estil, arriba un hawaià i una colombiana que diuen estaríem vibrant junts una temporada sentimentalment parlant. Són Karol G i Bruno Mars, que a més comparteixen aquesta balada titulada

Els Imagine Dragons, especialment el seu líder, Dan Reynolds, té una energia molt única, molt seva i molt reconeixible en cançons com aquest Bones, que ens acosta l'hora en punt. 6 minuts i les 3 de la tarda. I arribem drama de Sutherland i una de les grans triomfadores d'aquest 2026.

0: tu.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
4: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
5: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a Aigües Turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
7: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
8: Potser aquesta?
7: O bé aquesta?
9: Diumenge sense drama.
8: I què me'n dius d'això?
9: Segurament t'estimo.
7: Tot i que aquesta altra...
10: M'avorraria sa memòria.
7: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
11: Què?
12: Torna la Mercè de RAC 105.
7: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
12: Marcos.
7: Els Amics de les Arts.
12: Maria Jaume.
7: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
12: Teràpia d'això.
13: Sense tu, jo no puc.
12: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
7: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
11: Com dius?
7: Torna la Mercè de RAC 105.
12: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
7: El so de RAC 105.
14: RAC 105.
7: Evoluciona.
8: Què?
7: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més moderna.
8: Més moderna.
7: Més potent.
8: Més potent.
7: I amb 3 noves notes.
15: Però què locura és esta?
7: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
14: Renovat.
7: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai.

0: de Steady Swims amb Mr. Know-It-All. La seva última cançó és un dels números 1 del moment arreu del món, també aquí a RAC 105, i tant que sí. Són les 3 i 3 minuts. Hola.
1: La teva música.
2: Amb Albert Buscarons.
0: Doncs sí. Saludem de nou una tarda més. Et parla l'Albert Buscarons. En família, com sempre, gràcies per triar-nos. Aquesta és la teva música, la de RAC 105, ara amb dues divarres, aquelles noms espaterrans, com Gaga i Ariana.

0: la teva música.
1: RAC 105. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
5: Unim un poble. Ja sona el pas doble.
0: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
6: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
7: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
8: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi Santa Tecla i amb la Gira 105 serà espectacular.
0: 22 de setembre, Gira 105. La festa de les festes. Des de Santa Tecla, Tarragona. Organitza l'Ajuntament de Tarragona.
9: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
10: No pots canviar d'emissora.
11: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
12: Quins seran els èxits del futur?
13: I'm Levirin.
14: Benson Boone. This is Dua Lipa.
15: This is Daniel Dyer.
9: La història continua. La teva música.
0: RAC 105.
9: La ràdio dels teus artistes preferits.
0: La

David Guetta, el Favil, aquest és el clàssic Forever Young, en aquesta última versió que ens posa les piles. Igual que ho fa el retorn de Miley. Demà, dia 18, publica el seu nou àlbum, un disc en què torna a experimentar amb noves sonoritats i que ens avança amb aquesta cançó, que és un número del moment. De fet, la cançó que titula el disc. Bass Persuades.

altra de les estrelles del pop que aquest 2026 ha decidit passar per, bueno, per l'altar, no, no? Suposo que va ser el llaç civil, el de Dua Lipa. També casada recentment, aquí la tenies amb New Rules. I ara atent, perquè si t'has quedat amb ganes de ballar més aquest estiu, la setmana vinent hi serem a tot arreu.

0: A partir de les 11 de la nit. Apunta-t'ho bé, eh? La gran festa és dimarts 22, la Gira 105. Una festa amb ADN de RAC 105 per fer embogir la nit de l'empalmada a Santa Tecla, Tarragona. Allà ens veiem un any més. No hi faltis.
1: RAC 105. On sona el millor dels millors.

0: REC 105 Barcelona.
1: Oasis están de vuelta. Gira 2027. En concierto en Barcelona, en el Estadio Olympic Lluís Companys, 10 y 11 de julio. Regístrate en oasisinet.com para tener la oportunidad de comprar entradas. El registro cierra este jueves a las 17 horas.
2: Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: RAC 105, la teva música.
4: La ràdio dels teus artistes preferits.
3: Aquest és el so.
4: Aquest és el so.

Com ens agrada Adela i com està conquerint el món de mica en mica sense fer soroll, així gratant, treballant, com s'ha de fer. I aquest Ain't in LA ja es perfila com una de les cançons de la tardor del 26, i tant que sí. I aquí seguim. Una tarda més aquesta setmana. És dijous 17 de setembre i ara fent una Reaction 5, aquest himne, en majúscules. Sempre ganes de tornar a abraçar el Lady de Mojo.

0: recent arriba la invitació per la consulta.
1: Escoltes tots els èxits de la música.
2: RAC 105.
3: Hello, this is Kevin Paco from Tame Impala.
4: Hi, this is Jenny.
1: No podràs canviar d'emissora.

Quim Petras, aquesta és Running Up That Hill, la versió d'aquest clàssic dels 80, que també ha tingut forces versions i se li han donat voltes del dret i del revés. I busquem a les 4 de la tarda amb més èxits, de seguida un dels del moment, DJ Goja, Michiko, i també Kylie, és el torn del Padam Padam.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Entre els grans èxits de RAC 105 no hi poden faltar
3: les assegurances de salut de Línia Directa. Pots demanar cita directament amb els millors metges especialistes i, a més, pots fer les teves revisions i proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada. Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
4: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallers, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
5: Unim un poble, ja sona el pas doble.
6: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Font, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
7: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
8: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
9: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi...

0: La teva música
1: amb Albert Buscador.
2: Com ens agrada aquesta cançó de les Cat's Eye. Animal és una d'aquestes que ens motiven, eh? La posem i, bum, cap amunt. Una bona injecció, que és el que necessitem per arribar al final d'aquesta setmana. És dijous, són les 4 i 3 minuts, nova al teu costat. I un gust ser-hi, com sempre. Salutacions a l'Albert Buscarón. No et moguis, que encara en tenim molt més. Mira, de seguida, Floraida, una cançó que sempre porta bon rotllo, com diu l'Ernest Codina en les seves sessions de DJ. La pista encara vibra, ritme de Good Feeling, així que tu també, siguis on siguis, a vibrar una mica. Tot just després d'aquests 3 minuts de Coldplay. Una de les cançons importants de la banda és We Pray.

0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallers, la Lubic Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
3: Potser aquesta?
2: O bé aquesta? Diumenge sense
3: drama. I què me'n dius d'això? Segurament
2: t'estimo. Tot i que aquesta altra... M'avorraria sa memòria. Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
4: Què?
5: Torna la Mercè de REC 105.
2: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres,
5: Marcos,
2: els Amics de les Arts,
5: Maria Jaume,
2: i amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
5: Teràpia de xoc. Sense tu jo no puc. Un any més, REC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
2: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
4: Com dius?
2: Torna la Mercè de RAC 105.
5: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
6: Escoltes tots els èxits de la música.
7: Univers RAC 105.

La pel·li de Spider-Man, que ha estat un dels grans èxits d'aquest estiu, segurament aquesta cançó et sona. Hi ha un moment, de Tom Holland allà, vestit amb el vestit de superheroi, fent de les seves a rima del Loser de Tame Impala, l'última cançó de la banda, també un dels èxits del moment, aquí. I aquesta és Taylor Swift, amb una de les seves cançons més celebrades, Shakey, Shakey, Shake It Off.

0: setmana fas tuqui-tuqui. És la que muntarem per la Mercè d'aquí una setmaneta una mica més. Divendres de la setmana vinent, dia 25, a partir de 8:45 del vespre. Avinguda Maria Cristina, amb els Amics de les Arts, amb els Catarres, amb Maria Jaume, amb Teràpia de Xoc i aquest que escoltes, amb Marcos, tampoc hi faltarà.
1: Un xarro!
0: T'hi apuntes, no? Doncs allà ens veiem amb qui vulguis. 8:45, Maria Cristina, la Mercè de RAC 105, amb tots aquests artistes. I moltes ganes de passar-ho bé, tot això amb el suport d'AMB, Nick Bus, Clubs Eurofitness i Veolia.

0: REC 105 Barcelona. Quan compartim allò bo, passen coses millors. Per això, aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida la Bimbo Global Race 2026.
1: 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà villesques de pa als bancs dels aliments locals.
0: Vine a córrer, a celebrar i compartir allò bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
2: Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbarts. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la Festa Major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: Escoltes tots els èxits de la música.
0: Tots els èxits de la música.
3: RAC 105.

Ariana Grande, és cert que en tots aquests anys de carrera té cançons de molts estils diferents. Aquesta segurament és la versió que més ens agrada d'ella, eh? Ben canyera en aquest Break Free. I ara, el ritme continua a RAC 105 de la mà de Caigo i Ava Max. Aquesta és Whatever.

0: Doncs ja ho podem deixar de dir, pràcticament, això d'un dia qualsevol d'agost.
1: Qualsevol d'agost.
0: Perquè semblaria que ara sí que sí. Canvi de temperatura, 17 de setembre, la tardor ja arribant. Ara ja volem castanyes i moniatos. Prou d'estiu. Soc un bohemio, un altre dels avançaments del seu disc que surt el 2027. Doncs ja està, 9 minuts i les 5. Et deixo amb un artista que està feliç. Somriure d'orella a orella. Feliç i orgullosa del seu propi estadi que inaugura demà divendres a Madrid, aquesta residència europea de Shakira. No hi faltarà, evidentment, aquest Laida.

0: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
1: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malaca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
2: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, el Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
3: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mon DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
4: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mon?
5: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
6: Ei, jo també em moro de ganes de que...

0: L'Ajuntament de Tarragona.
1: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
2: No pots canviar d'emissora.
3: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
4: Quins seran els èxits del futur?
5: I'm Levirin.
6: Benson Boone. This is Dua Lipa.
7: This is Daniel Dyer.
1: La història continua. La teva música.

0: castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: Ep, tu! Sí,
2: ja tardes.
3: Ja tardes a pujar el volum de la ràdio. Ja és aquí l'Enric Font repassant els teus missatges amb el rotllo més potent i amb la teva música.
2: Aquí comença... Ja tardes.
4: Ja tardes.
3: L'Afterword de RAC 105 amb l'Enric Font.
2: Ya tardes, hablar. Joder, perdona.
5: Es Juan es tonto.
6: Juan es loco.
7: La gente está muy loca.
8: ¡Aloca tú, calva!
9: Madre de Dios, señor.
10: O sea, que están fatales.
11: Fatal.

0: Ai, mare, tu. Ai, mare. És que com comencem ja? És una cosa, bueno... Amb el so de Bibi Rexha, amb aquesta New Religion, amb l'essència dels Faithless, comencem nova hora i nova edició d'aquest programa, el Ja Tardes. Vinga, hola! Hello a tots!
1: Hola, Enric Font.
0: Oi, hola.
1: Ja saps que t'escolta tot el món?
0: Oh, sí, tot el món, vols dir? Oi, ja. Vinga, fins a les 9, ja saps, junts plegats una mica fent l'indi, eh? Sí, mira. Hola! Què és això? Què és això? Gent fent l'indi, no? Clar, clar. Va, que tenim un programa farcidet. Avui es nota que és dijous, és cuernes, això, bé, estem a tope. I espera't demà, va, demà, bueno, agafa't fort demà. Va, tanto perquè en una estoneta obrirem tema del dia, avui ben curiós, ben... Farem una mica de remember, però remember de coses viscudes, ja veuràs. Això per una banda, per l'altra, rous musical, batalla de cançons, enfrontarem tres cançons... D'un estil concret. Ja, no, només et diré que ens posarem el barret de cowboy. Sí, ja ho veuràs. I a més, també versió del dia, els teus comentaris que pots enviar ja mateix, si vols, al WhatsApp, vinga.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Ahí està, toma. Explica'm coses, on et trobes ara mateix. Sí, sí. Si et vas mullar ahir, perquè jo ahir, bueno...
3: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Oh! Un ànec no. Pitjor que un ànec. Oh! El que tenen amb moto. Però bé, sí, com sigui, aquí estem, junts plegats un dia més. Parli-en la part de tot. Va, i dit això, ara sí, engeguem la maquinària. I ho fem amb aquesta història d'Alexandra Stan. Mítala.
4: Bon dia, Eric Font, soc Alexandra Stan, fot-li tonina de la bona...
0: Tonina de la bona. És que m'encanta sempre. Aquí la tens amb Mr. Saxobeat, una altra de les cançons mítiques que de tant en tant ens motiven en aquest programa. Ai, com comencem.

0: Ja tardes a connectar-te a RAC 105.
1: Ja tardes.
0: Amb l'Enric Font.
1: 608-71-71-41.
2: El sinvergüenza de l'Enric Font.
3: Sí.
2: El ja tardes et posa musicón.
4: Sí, això és veritat, musicón.
3: Vamonos!

0: Una bona proposta d'aquestes que ens agrada, evidentment, sempre.
1: Me gusta.
0: Vinga. Bons 14 minuts que passen de les 5. Aquí estem al Jatardes. Que no falti.
2: Hola,
0: bebé. Sí. Hola. Bé, ja saps que a aquestes hores ja hem encetat el tema del dia, però abans... Sí. Anem a ballar, vinga. No pot faltar l'himne d'aquest programa, va. Anem-hi de cara, que avui al tema del dia parlarem de prohibicions, escolta. No. Això és de debò. Perquè no sé si sabeu que Europa acaba de posar sobre la taula una proposta perquè els menors de 13 anys no puguin accedir a les xarxes socials, clar. Hi ha un debat aquí. Entre els 13 i els 15 anys, doncs, volen posar com a límits, que estiguin supervisats pels pares. La proposta encara ha de passar per procés legislatiu europeu, però clar, hi ha debat. Aquest debat que... Hi ha polèmica, tu. Sí. I això, clar, aquí en el programa ens ha fet pensar... Quan érem petits, també teníem un munt de coses prohibides, oi? Que sí. I curiosament, moltes d'aquelles coses eren les que... teníem més ganes de fer.
1: Sí.
0: Per exemple, allò de... No miris la tele després de sopar. O no. Clar, els més moderns. No et connectis a internet, que no poden trucar. O no mengis llaminadures. Quan et venen més de gust. Clar, és que podríem fer un infinit, un llistat infinit. I sempre la cosa era... Però per què no em deixes? Perquè ho dic jo, saps? Sí, això era... El que passava a casa de tothom, qui digui que no menteix. Doncs per això avui, al Ja Tardes, volem preguntar... Què et prohibien de petit que a tu t'encantava fer? Va, explica'm otra vez el WhatsApp.
3: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Sí. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Va, que avui farem memòria, Avui... Oh. Sí, viatjarem al passat... I recordarem allò que ens prohibien sempre, però que ens encantava fer. Sí. No sé, per exemple, prohibien menjar Nutella directament del pot, això... Que no s'ha de fer. Però en conec a molts que en feien, El meu cosí, per exemple. Sí. El meu cosí... O no sé, quan quedaves... O quan trucaves per telèfon, els amics, que t'estaves, el tercer minut ja et penjaven, saps què vull dir? Doncs va, explica'm. Quina és aquella prohibició de la infància que, en realitat, només feia que tinguessis més ganes de fer-la? Va, explica'm què et prohibien de patir. A tu t'encantava fer, realment. Doncs vinga.
4: 608-71-71-41. Hola!
0: Avui parlem de prohibicions. I recorda que de pas també em pots demanar aquella cançoneta que ens animi la tarda del dijous de Juene, sí? Ai, mare. Va, 608-71-71, de seguida repassarem aquests missatges, recordant aquella, el que ens prohibien ja fa uns anys. Mira que ens feia ràbia. Va, arriben per aquí els de Black Eyed Peas, que ens porten una versió d'un tema que hem ballat ja unes quantes vegades, The Time, Diddy B.

0: Toribet.
1: La teva música.
2: RAC 105.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I sopem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
12: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
13: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fried Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
14: Héctor, ja ho saps, eh? Quan compartim allò bo, passen coses encara millors.
15: I aquest 20 de setembre les compartirem a la Bimbo Global Race. Música, bon ambient i molta energia a la Sandwich Party.
16: Aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida a la Bimbo Global Race 2026. 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà 20 llesques de pa als bancs dels aliments locals.
14: Tinc preparada la millor selecció de RAC 105 perquè no deixeu de moure-us ni un segon.
15: I a més hi haurà sandvitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses per compartir en família.
16: Vine a córrer, celebrar i compartir el que és bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
2: RAC 105.
1: La teva música.
2: No podràs canviar d'emissora.
1: Aquest és el so... Ja tardes.
17: Amb l'Enric Font.
18: Sabeu com es diria d'Enric Font si tingués molta, molta pasta?
19: Com?
18: Enric Font Thyssen.
20: Hòstia.

0: Déu-n'hi-do, com m'agrada aquesta, tu. La nova del Ginestà amb Nil Moliner. Amb qui estaràs? És que dona bon rotllo, sí. Ai, mare meva. Ai, com anem avui.
1: Quina alegria. Ui. Toma ja, visca Enric Font.
0: Sí. Yuhu. Ui, quin programa. Va, recorda que avui viatgem al passat. Sí. Oita. Agafem el DeLorean, tu, i cap a... Sí, uns anys enrere per descobrir o recordar, si més no, què ens prohibien de petits, però que ens encantava fer, eh? Allò que dius, és que... Per què? És molt xulo, això. I no ens deixaven. Avui prohibicions. Prohibicions de... Quan érem uns barrecs. 608-7171. Va, tu també participa, vinga.
2: Ja tardes. Enviar una nota de veu.
0: Sí, senyor. Aviam, mira què em comenten per aquí. Hola.
3: Bona tarda, Enric Font. Ei. Doncs jo hi ha dues coses que encara li recordo a la meva mare. Uh-huh. Una era que no em deixava anar descalça per casa, que a l'estiu, sobretot, el que més t'agradava era anar descalç.
0: Doncs sí.
3: I no hi havia manera. Deia que s'acaba el terra i, doncs, hi ha unes bronques, que no havia de posar sabatilla.
0: Oh.
3: I la segona, que és una xerrada, però que...
0: Ai, què?
3: Sempre em feia molta il·lusió i mai em deixaven,
0: era
3: quan em comprava unes sabates noves a la sabateria,
0: sí,
3: emportar-me les posades, i no hi havia manera, no em deixava... I ara els meus fills els hi deixo perquè sempre he tingut aquest record. Vinga,
0: adéu. Jo en conec un que sempre que anava a canviar-se la sabata, a comprar unes de noves, deixava les velles. Perquè les portava destrossades. Diu, què dissalàs, saps? Ja no podia caminar més amb això, saps? 608-7741. Mira, més per aquí, més. Hola!
4: Hola, Enric. Ei. Mira, a mi m'agrada ficar el plàtan a dintre del pot del Colacao.
0: Ai, mare.
4: El sucaves amb la pols i li foties queixalada.
0: Què dius?
4: Llavors, tornaves a sucar i així, i està boníssim.
0: No.
4: Però clar, no em deixaven ficar el plàtan dins del pot del Colacao.
0: Home, normal. És que...
4: Molt bo, però bo.
0: Sí, molt bo.
4: I si em poses la cançó de Jennifer dels Catarres, m'encantaria escoltar-la una altra vegada.
0: Val.
4: Adéu.
0: Ai, bona tarda. Això no és bona cuina, això, eh? No, això és una miqueta... Oh, sí! És una cosa de debò. Plàtan allà al Colacao, eh?
5: Oh!
0: Que dius, nocilla? Colacao, de debò. Va, tu també, explica'm, què et prohibien fer de petit a casa? Bé, a casa o fora, eh? Vull dir... 608-7741, sabeu que hi ha coses curioses, si més no. Vinga... Doncs va, dit i fet, anem amb aquesta dels Catarres, que recorda que estaran amb nosaltres el divendres 25 de... O sigui, el pròxim divendres 25 de setembre, a partir de 8:45 a l'Avinguda Maria Cristina, a la Mercè de Raxen 5. Catarres a tope. Segur que ens canten cançons com aquesta.
6: Que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de...

0: detall a l'hora de triar l'emissora.
1: El cotxe, tothom està d'acord que el Ja Tardes és la millor opció.
2: Ah, pues sí.
3: A veure, 5 a 2.
0: Amb Enric Font.

0: Després d'un dia cansat com el que has tingut avui,
1: necessites activar les teves defenses. O escoltar el Ja Tardes de l'Enric Font.
2: Viva Honduras!
3: Com es diu Enric quan està fent submarinisme?
4: Com?
3: Pues Enric en Font...

0: un desgavell avui, això, però... Sí, sí. Oh, sí, tu ves cridant. Another, amb aquest Talk to You, una altra de les que ens anima el dijous. A Va, uns 22 minuts encara per arribar a les 6.
1: Per tu, per mi,
0: sí?
1: Per tothom.
0: Què passa?
1: L'indiscutible Enric Font.
0: Home, toma ja, sí.
2: Oh, està bé,
0: no? No, no, això ja no, això ja... No, no, no. Però gràcies, gràcies. Oi, oi. Oi, però què està passant avui? Una cosa, un desgavell total. Va, ja saps que en aquest programa, el Ja Tardes, també cada dia fem una batalla d'aquelles xules, eh?
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Round 1, fight! Vinga, va, que anem a enfrontar tres cançons i avui ja tenim preparades les botes, les guitarres, el barret de cowboy, sí, també el cavall. Avui tenim ambient del Far West. Sí. No sé si saps que avui se celebra el Dia Internacional de la Música Country. Música country, així. Ei,
4: cowboy a tope, eh? Oh, mama.
0: I hem pensat que la millor manera de celebrar això, doncs, és enfrontant tres cançons que tenen aquesta essència, eh? Essència, doncs, precisament això, de cowboy. Oh. Ara sempre per dir cowboy ho has de fer així. Com si fos americà, eh? Cowboy. Va, sí, com sigui, enfrontem tres cançons, tres rotllos, tres artistes, això sí, plens de pols, de botes i l'armilla, també, eh? I el barret. Doncs va, i tu tries, com sempre, a través del WhatsApp, quina és la millor. Així que agafa el telèfon, obre l'aplicació i digues la teva preferida. Va, anem amb l'opció número 1. Home! No podia faltar el so de Beyoncé, que es va posar, doncs, aquest barret de cowboy i va demostrar que el country també es pot fer... ballar una pista sencera, eh? Ole, ole. Opció número 1 amb Beyoncé i aquest Texas Hold'em. La que t'agrada? Doncs explica'm-ho. Un àudio al WhatsApp. O potser prefereixes l'opció número 2. Podríem dir que són els orígens de Taylor Swift. Una guitarra, història d'amor i aquell punt de western, però romàntic, això sí. Ole! Love Story, el tema mític de la Taylor Swift. Si ets un bon o una bona Swiftie, hauries de votar aquesta.

0: Un bon tribut a Avicii, que va portar el seu so electrònic cap a terrenys més folk, més country. Aquesta guitarreta, aquesta... Falta una carretera, eh? I fer quilòmetres, tu. Sigui a cavall o sigui on sigui. Hey, brother. I ara toca tu, ja saps. Toca explicar quina és la teva preferida.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Vinga, quina d'aquestes tres cançons té més essència de cowboy? Eh? Recorda, opció número 1 amb Beyoncé, Texas Hold'em. Opció número 2 amb Taylor Swift, Love Story. Opció número 3 amb el gran Avicii i el Hey Brother. Va, quina t'agrada més, doncs? Explica'm amb un àudio al WhatsApp i al final del programa resoldrem amb el veredicte aquesta batalla d'avui, aquest rous musical. Oh, oh, oh. Bé, una estoneta, repassem vots, missatges. Ara, per això, qui tenim per aquí és Ellie Goulding, que ens enamora amb aquesta, sí, un clàssic.

0: REC 105 Barcelona.
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia.es.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i

0: Matina Codina.
1: Bueno, es un programa muy barato, ¿eh? Se lo digo de verdad. El día menos pensado me lo compro, ¿eh? Y lo presentará Guti.
0: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I sopem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
11: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
10: Truca a Verisure al 900-903-744.
12: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
13: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, amb futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Club de vins de La Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
15: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
16: L'Enric Font presenta Ja tardes a RAC 105.

0: Ha anat molt aquest estiu, eh? Sí. Papi, posa-la al disc, home. Vinga. Oh, sí. Doncs 7 minuts per arribar a les 6. Aquí estem al Getardes.
1: Muy buenos días.
0: No, buenos días no, eh? Seria buenas tardes. Ai, tela, tela.
2: Ai, Déu meu.
0: Sí, sí, Déu meu. Va, més missatges, més comentaris i més records. Avui viatgem en el temps i volem saber, precisament, què et prohibien de petit que a tu t'encantava fer, eh? Que et feia ràbia que et diguessin que no. No pots fer això, no! Explica'm. Avui anem per aquí. Avui parlem de prohibicions.
3: 608-7171-41.
0: Sí. Aviam, és que... Mira, hola. Ep.
4: Hola, Enric Font.
0: Hola.
4: Doncs mira quina cosa més absurda.
0: Què passa?
4: A mi els meus pares no em deixaven, ni a mi ni al meu germà...
0: Què?
4: A llepar la tapa del iogurt o la natilla.
0: Oh.
4: Em diràs tu, quina cosa més tonta. Ai, pues no ens deixaven, ni que demanessin permís.
0: Ostres.
4: Mira, i escolta'm, a veure si es pot posar alguna cançó de Oques Grasses, val. Ja que no podrem anar a cap dels concerts, ens animes una mica a la tarda. Vinga, que fas un programa collonut.
0: Ai, gràcies!
4: Adéu.
0: Ai, adéu, adéu. Sí que no us deixaven llepar la tapa del iogurt. Del... Sí, sí. Home, hi va haver una època que deien que era dolent, no? Que no sé què... Després s'ha demostrat que era mentida, no sé. Però no sé, jo no... Ni entro ni surto perquè no ho sé. Allò de xarrup... Bé, sí. Passaves la llengua allà on... Sí, sí. Déu-n'hi-do. 608-7-7-4-1. A tu què et prohibien a casa? A casa o fora, és igual. Què no et deixaven fer? I a tu mories de ganes de... Tot el contrari. De fer-ho, clar. 608-7-7-4-1. Va, Oques Grasses d'aquí una estoneta. Sí, ens ho hem apuntat ja per aquí. Però que t'haig d'explicar coses molt interessants, perquè, per exemple, aquest mateix diumenge, al tanto... Sí, perquè tenim l'Arnau Mulet i l'Héctor Huguet, eh? Mulet i Huguet. Parella de bueno, ai... Parella d'humoristes. Però no... Tanto perquè t'esperen aquest diumenge a la plaça Catalunya de Barcelona per viure la Sandwich Party de la Bimbo Global Race 2026. Oh! Un matí per compartir amb família, amb energia, bon ambient, amb bitxos Bimbo, zona infantil i moltes sorpreses. Tot això després de la Bimbo Global Race, una cursa inclusiva per totes les edats i que Bimbo donarà per cada participant presencial pillesques de pa als bancs d'aliments locals. Això és solidaritat a tope. Doncs ja saps, aquest diumenge corre, celebra i comparteix allò que és bo a la Bimbo Global Race 2026. I per acabar-ho de rematar aquesta Sandwich Party amb el Mulet i l'Huguet. Quin parell, tu.
3: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: vine a la Castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
1: Ja tardes.
2: Amb l'Enric Font.
3: Mola, mogollón.
4: Però això què és?
5: Ai, no ho sé.
4: Comencem forts.
6: Està rient.
7: No.

0: és Jaden Dimsdale, més conegut com a Teddy Swims, sí. Des del 2019 que va començar amb un canal de YouTube allà penjant les seves cosetes, i mira'l ara, atrapa'l, atrapa'l. Mr. Know-It-All és una de les més recents que ens porta aquí a RAC 100. Ben elegant, ben xula. Mola, mola. Va, re, uns 4 minuts que passen de les 6. Aquí estem al Getardes, que no falti a res, escolta'm.
1: Ja sigui a la ciutat o a la muntanya,
0: què passa?
1: L'Enric Font en fot canya.
0: Sí, sempre. Canya a tope, canya a tope. Va, recorda que tenim missatges, comentaris. Avui viatjant en el temps, estem recordant aquelles coses que ens prohibien quan érem canalla, sí. No uns canalles, no. Érem uns marrecs. Què et prohibien a tu, a casa, que no et deixaven fer i que et feia ràbia perquè t'agradava molt, saps? Que sol passar sempre, sí. 608-7171-41, vinga.
2: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: Exacte. Va, comentaris com aquest. Mira, hola.
3: Hola, Enric. Ei. Mira, mi quan els pares tenien una botiga d'electrodomèstics i venien bombetes.
0: Oh.
3: I no ens deixaven tocar-les, clar, perquè es trencaven. Llavors, jo, que era petitona, li deia al meu germà gran, agafa la bombeta i dóna-me-la. I el meu germà, que era així una mica paradet, em passava la bombeta. I quan la tenia el meu germà a la mà, cridava els meus pares. Llavors el castigava amb ell.
0: Però,
3: són coses que després ja ho hem arreglat amb el meu germà i no hi ha cap problema.
0: Clar.
3: Vinga, fins ara.
0: Però això... Una mica entremaliada, però també una mica, Poca vergonya, també, una mica. 608-7171. Va, tu també, explica'm què et prohibien a casa o fora de casa, també, Podríem dir tantes coses, a mi em prohibien tantes coses, perquè tampoc no és que fos un sant a casa, saps? Sobretot lo d'internet també. A la que em passava mitja hora de connectar-me, que jo em connectava... No, o sigui, jo em connectava al MIRC, a l'IRC, no al Messenger, que és de més boomer, això, encara, En fi, 608-7171... Bueno, una estoneta repassarem més comentaris, més missatges, més prohibicions d'aquelles que ens feien de petits. Però és que t'has d'explicar també coses xules perquè, atenció, si t'has quedat amb ganes de ballar més aquest estiu, perquè mira que hem arribat a ballar cançons aquest estiu. Mora meva. Però si encara en tens més ganes, al tanto perquè arriba una de les millors festes majors de casa nostra.

0: ho he fet bé. Ah, sí, ara. Estarem al gran món DJ, Charlie B i un servidor, sí, l'Enric Fort. Ara, ara! Estarem punxant els èxits d'aquesta casa, allà al parc del Francolí, a partir de les 11 de la nit. Apunta-t'ho bé, eh? Sí. Aquest dimarts torna la gira 105, una festa ADN a RAC 105. Per embogir, per fer embogir la nit de l'empalmada de Santa Tecla, Tarragona. No t'ho perdis. Oh, quines ganes.
1: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: tarda sumem cada dia més oients al nostre Afterword.
1: Connecta't amb nosaltres de 5 a 9.
0: I digue-ho a tots els teus amics.
2: Que escolta, Gucci.
3: Ja, clar que sí.
1: Ja tardes. Amb l'Enric Font, que

0: Ep, tu!
1: Sí!
0: Ja tardes!
2: Ja tardes a pujar el volum. A RAC 105.
3: Si bé tu vols passar...
4: Sí, claro!
3: A l'Enric Font. Has d'escoltar.
4: Doncs
2: sí.
5: Les autoritats sanitàries adverteixen que riure és imprescindible per la salut.
6: Bueno, que l'ha dicho.
7: Toma!

0: tardes a participar amb l'Enric Font.
1: Cada tarda a RAC 105.
2: RAC 105 estrena temporada.
3: Eh?
2: I de bo, ben segur que serà una passada.
4: Ui, sí?
2: La millor música de tot el món la punxa l'Enric Font.

0: cançonera que m'encanta. Una bona història de Deep Bowser. Una cançó que enganxa, que ens atrau. És magnètic. Mira, m'agrada molt, tu, escolta.
1: M'encanta.
0: Ai, sí, sí, a mi també. Així anem animant el dijous, aquí al Getardes, fins a les 9, aquí li han la parda, eh? Home, que no falti. Va, pràcticament 20 minuts a les 6. Missatges, comentaris... Digues la teva.
2: 608-7171-41.
0: Va, envia'm un àudio, explica'm. Perquè avui el que estem buscant és allò que et prohibien quan eres més petitó o més petitona, però que t'encantava fer, eh? Que feia ràbia que et prohibissin allò perquè... Oh, t'encantava. No sé, anar amb bici massa lluny, no sé... Jugar a futbol dins de casa, home, això. Podem patir un accident, eh? Sí. Va, 608-7-7-4-1, de seguida repassarem aquests comentaris, aquests missatges, que n'hi ha uns quants, però el que també fem en aquest programa són seccions curioses, si més no, repassant temes mítics. Sí, sí. Saps per on vaig, no? Sí.
2: La versió del dia al Ja Tardes.
0: Home! Sí, sí. Avui, mira, per fer aquesta secció on repassem temes mítics i escoltem totes les seves variants de diferents estils, mira, celebrarem que la cantant Anastàsia fa 58 anys, home! Per molts anys!
3: Una senyora veu que té...
0: I per això, mira, recuperarem una de les cançons més exitoses de l'artista nord-americana. Mira... Out of Love. És energia, veu potent, aquesta veu. És que té una veu, una veu, una senyora veu. Actitud d'aquella que provoca de tot, de tot. I d'aquesta cançó, evidentment, tenim moltíssimes versions. I mira, volem destacar, per exemple, una ben elegant i fins i tot té un punt com sensual. Now, baby, come on. Eh, sí o no? Ojo! Claim that I love you, never let me feel. I should have known. Versió piano de Greg Gould. Que té un rotllet així xulo. Però molta atenció a aquesta bossa nova. Versió com relaxant, eh, sí o no? Janaína. Ole. Però mira, si tens ganes de ballar, també hem trobat covers així amb estil batxat.

dia d'avui és una dance que van treure fa uns mesos en Jack Villa i Oliver Roberts. Anem a recuperar això anomenat I'm Out of Love. Va, fot-li!

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
3: 45.712.
4: Em toca?
5: Això és el número de la loteria, ara?
4: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
6: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
7: Citroën.
6: Condicions a Citroën.es.
8: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
9: No pots canviar d'emissora.
10: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
11: Quins seran els èxits del futur?
12: Amb l'Evirin.
13: Benson Boone. This is Dua Lipa.
14: This is Daniel Dyer.
8: La història continua. La teva música.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
8: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
17: Potser aquesta?
8: O bé aquesta?
18: Diumenge sense drama.
17: Ah, i què me'n dius d'això?
18: Segurament t'estimo.
8: Tot i que aquesta altra...
19: M'agradaria sa memòria.
8: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
20: Què?
21: Torna la Mercè de RAC 105.
8: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
21: Marcos.
8: Els Amics de les Arts.
21: Maria Jaume.
8: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
21: Teràpia d'això.
22: Sense tu, jo no puc.
21: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
8: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
20: Com dius?
8: Torna la Mercè de RAC 105.
21: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
8: Escoltes tots els èxits de la música.
9: No podràs canviar d'emissora.
0: Ja tardes.
8: Amb l'Enric Font.
23: Per què Apple hauria de patrocinar el Ja tardes?
24: Per què?
23: Perquè tothom quan l'escolta diu iPhone.
24: Ostres.

0: El treball de Benson Boone, amb aquest Beautiful Thing. Mira, ens agrada, però sempre ens ho passem a tope de power.
1: Me gusta.
0: Me gusta, me gusta. És dijous, què vols?
2: Ja està bé.
0: Què?
2: Vols fer favor de treballar?
0: Val, val, val. No, no s'enfadi vostè, Se m'ha espantat i tot. Vinga, va, un minut que passen de dos quarts. Moment perfecte per repassar com portem la batalla d'avui, no? Sí.
3: El roast musical del Ja Tardes.
0: Vinga, va, fole. Toma, toma. Bé, saps que ens toca agafar el barret de cowboy, ens pugem al cavall i marxem directament cap al Far West. Vinga, perquè avui és el Dia Internacional de la Música Country. I mira, hem volgut buscar doncs, tres cançons que, encara que siguin de mons molt diferents, tenen un punt d'això, de cowboy, que ens agrada, de country, d'un rotllet, d'un rotllet. Doncs tres artistes, tres cançons i tres maneres de posar-nos doncs, les botes, l'armilla i ja saps, no? I donar-ho tot. I les enfrontem cara a cara. I tu, doncs ja saps que et toca agafar el telèfon, obrir el WhatsApp i votar la teva preferida. Així que va, anem a enfrontar-les. Som-hi! Anem a repassar l'opció número 1. Nye, nye, nye. Vinga, va, fot-li. Home! És Beyoncé, que ja va guarnida tota ella de cowboy. I ens porta directament cap a Texas amb aquest country, ball i molta actitud del Texas Hold'em. Jugar a pòquer. És l'opció número 1 que pots votar, ja saps, com sempre, a WhatsApp.
3: Ja Tardes, enviar una nota de veu.
0: Si és la teva preferida, explica-m'ho. O potser t'agrada més l'opció número 2. Són els orígens de Taylor Swift. Una història d'amor amb guitarra, aquell aire western romàntic. Si ets un bon Swiftie o una bona Swiftie, ja saps que has de votar, no? Love Story. Opció número 2. Va, anem amb l'última. L'última proposta avui, opció número 3, que també està xula. Guitarra, folk, carretera i una tornada que tots coneixem, Avicii. Demostrant que l'electrònica també pot tenir esperit cowboy. Hey, brother. Va, ja saps, et toca tu ara decidir quina és la millor.
4: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja Tardes.
0: Amb quina et quedes? Quina seria la més cowboy, clar? Doncs 608-71-71. Espera't, que ara ha perdut la gent. A veure, per aquí. Mira, hola!
5: Enric.
0: Ei.
5: Doncs mira, sóc en Jordi de Vidreres.
0: Hola, Jordi.
5: I jo votaria per l'opció número 3, sens dubte, Avicii. Genial cançó. I com a anècdota, aquesta cançó la vaig tenir una bona temporada de despertador al mòbil.
0: Ui.
5: I la meva dona em va acabar odiant perquè cada vegada que sentia el Hey Brother,
0: sí,
5: em despertava jo, despertava amb ella i quasi a tot el veïnat.
0: Oh.
5: I la va acabar odiant.
0: Normal.
5: I a dia d'avui, encara cada vegada que la sent, diu, ja pots treure aquesta cançó? I dic, sí, home, impossible.
0: Oh.
5: Va, una abraçada, gràcies. Ai. Pel programa. Si hi ha algun... sorteig actiu, ja m'hi pots apuntar.
0: Gràcies. Mira l'ell, Apunta'm, tu apunta'm. Si toca, toca, Toca, toca, toca, toca. Doncs mira, vot per Avicii, Hey Brother. I tu, amb quin et quedes? 608-7-7-4-1. Ja sol passar això, Quan et poses una sintonia d'aquelles per llevar-te de despertador, l'acabes odiant tota la vida. A mi m'ha passat, que... Sí, em vaig posar una que m'agradava molt i l'he acabat obviant. Però sol passar, sol passar. Va, 608-7-7-4-1. De seguida més. Ja saps que al final del programa resoldrem aquesta batalla de cançons amb el veredicte. Així que digues la teva. Va, ara, moment de Zara Larsson. Last Life.

0: El públic, l'Enric Font actualment és per mi, si no els millors, el millor DJ de ràdio que hi ha al país.
1: Diu el Clapés que ets el millor DJ de ràdio del país.
2: Ja tardes. El programa preferit dels altres locutors de ràdio.
3: I tanto. 5 a 9 a Rep 105.
4: Ofetes vol, Enric, clar que sí, autoestima.

0: Agafa el telèfon.
1: Ja tardes a participar amb l'Enric Font.
2: Rec 105.
3: Qui vol festa i xerinola?
4: Jo.
3: Amb l'Enric, tot mola.
5: Me gusta mucho, me gusta mucho.
6: ¿A que sí?
7: Claro.

0: Parlem de prohibicions, volem saber què et prohibien de petit i a tu t'encantava fer. Jo que dius és que encara tenia més ganes de fer-ho. Saps quan em deien que no ho podia? Doncs vinga.
1: 608-7171-41.
0: Ahí està. Mira, comentaris com aquest, home.
2: Doncs mireu. A mi em passava que de petita m'encantava el pernil dolç. I la meva mare va passar una època així com una mica hippie, mega naturista. I el pernil dolç no me'l deixava menjar. I el meu millor amic feia el seu bocata més gran i ens trobàvem a l'escola i em deia, avui t'he portat bocata. I aleshores em menjava un trosset del seu pa amb pernil dolç. I ara crec que el que més m'agrada del món és pa amb oli i pernil dolç.
0: Ah, mira.
2: Així que, doncs això, la resta de la vida m'he refet, amb el pernil dolç.
0: Ja m'imagino.
2: Però la mare no me'l deixava menjar. Gràcies, felicitats pel programa.
0: Ja dic jo que... A vegades ens prohibeixen coses i encara tenim més ganes. 608-7-7-4-1, mira més, hola.
3: Hola, Enric Font.
0: Hello.
3: A mi, els meus pares no em deixaven beure a morro de l'ampolla.
0: Home,
3: a la meva mare li feia molt de fàstic i no els deixava.
0: Que no s'ha de fer, això.
3: I ara jo, que sóc mare, ho entenc perfectament.
0: Ah,
3: adéu, bona tarda.
0: Adéu. Clar, si és una ampolla només per tu, dius, bueno... Escolta'm, si s'ha de compartir, malament. Va, tu també, explica'm allò que et prohibien de petit, 608-7-7-4-1, va, coses... Que dius, oi, que em feia molta ràbia. Va, i de pas també demana'm aquella cançoneta que ens animi una mica, que estem...
4: Ole! Sí,
0: ole, ole! Va, que arriba Sofia Lixvestor, una cançó que ja té 25 anys, que això... Sí, es diu aviat, Murder on the Dance Floor.

0: REC 105 Barcelona. Quan compartim allò bo, passen coses millors. Per això, aquest 20 de setembre a Barcelona, corre unida la Bimbo Global Race 2026.
1: 10 quilòmetres, una carrera inclusiva per totes les edats i un matí per compartir en família. I per cada participant presencial, Bimbo donarà villesques de pa als bancs dels aliments locals.
0: Vine a córrer, a celebrar i compartir allò bo a la Bimbo Global Race 2026. T'hi esperem!
2: Aquest setembre Barcelona vibra amb la Mercè. Més de 100 concerts, 16 escenaris i artistes locals i d'una trentena de països. Música Mercè i el BAM omplen la ciutat de ritmes, estrenes i noves experiències. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el patrocini principal de Freedom i el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
4: Un consell. Aquest dijous, divendres i dissabte, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
5: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
6: El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocinador patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo d'Itebo Barcelona.
7: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, ho sentim. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
3: Club de vins de la Vanguardia. Descobreix un club on podràs gaudir de vins de qualitat al ritme que vulguis. Cada mes, tu decideixes si vols rebre un nou lliurament. Uneix-t'hi a clubdevinoslavanguardia.com i gaudeix d'una gran selecció sense permanència ni compromís de compra. Tu mereixes.
8: Unim un poble, ja sona el pas doble.
0: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Font, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
9: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
10: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
11: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: I està explicant la meva vida a la ràdio.
2: Sí, ja veig totes les teves vacances, en uns minuts, eh? Està molt bé.
1: Ara sóc aquest tipus de gent que ve aquí, casca el rotllo i no et pregunta com estàs tu, saps? Fa molta ràbia, aquesta gent que...
2: Bé, no, jo ja estic acostumat.
1: Estàs acostumat que jo no et pregunti com estàs?
2: No, home, no. El teu cas concret, no. Però d'altres, sí.
1: Oh, hi ha gent que fot la xapa i se'n va, eh?
2: Sí, no, i tant.
1: No costa res preguntar com estàs.
2: Exacte, i tu com estàs, Ernest?
1: No, tu com estàs, tu? Com estàs?
2: Quina conversa de bar que estem fent ara mateix, eh?
1: Et veig molt bé, Font, de veritat.
2: Bueno, sí, anem fent. Sóc feliç.
1: Com diu aquell, mentre tinguem feina i un bon forat per desar l'eina.
2: Ara! Força a la mà.
1: Salut. No, això de la mà no ha estat bé. Això de la mà no ha estat bé. Ja, jo vull fer un programa de nits. Estic fart ja de fer un programa de matins.
2: Però tu i jo junts, eh?
1: Sí.
2: Tu i jo junts.
1: Sí, això d'haver de vigilar l'horari infantil és una cosa que em molesta moltíssim. No, perquè és que diríem barbaritats aquí.
0: Ja tardes. 5 a 9. A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: És el treball de Miley. Ja no es fa si... ja no es fa dir Cyrus, eh? Ni Saurus, tampoc. Hi ha algú... Conec a més d'un que li deia Saurus, eh? Miley Saurus. No és un dinosaure, eh? No, no, no. En fi, aquí tenies la nova que ens porta... Face Persuade. De fet, si heu vist el videoclip, que recorda una miqueta el rotllo que portava Britney Spears, per exemple, en els seus videoclips de fa uns anyets, això sí. Però ens agrada, ens enganxa, sí, sí, sí. Vinga, 4 minuts que passen de les 7.
1: Enric! Ui.
0: Hola! Què vols? Què passa? Oh, quin desgavell avui, eh? Oh. Va, tenim molts missatges, molts comentaris... I molts records de quan érem més petitonets. Sí, sí. Quan érem uns marrecs. Recorda que busquem allò que teníem prohibit a casa, però a tu t'encantava fer, saps què vull dir? Avui parlem de prohibicions, clar, amb aquesta notícia de que Europa acaba de posar sobre la taula aquesta proposta perquè els menors de 13 anys no puguin accedir a les xarxes socials. Hi ha debat aquí, bueno, bueno. Doncs busquem què ens prohibien a nosaltres ja fa uns anys. 6-7-8-7-7-4-1. Clar, hi ha de tot, eh? De tot. Mira, hola.
2: Hola, Enric Font. Què tal? Soc Mari de Sabadell.
0: Hola, Mari.
2: Doncs les coses que no ens deixaven de fer de petites, doncs crec que no seré l'única de saltar al sofà i al llit. No ens deixaven pas això de saltar. Oh, com molava. Vinga, un petonàs i moltes més coses, però bueno, aquesta és la més significativa, potser.
0: Sí, clar.
2: Una abraçada.
0: Apa, adéu, adéu. Home, però és que saltar... El sofà també, oh... Déu-n'hi-do. 608-7-7-4-1, però era molt divertit, això sí. Va, més per aquí. Hola.
3: Ep. Hola, Enric, bona tarda. Adeu. Doncs mira, el que a mi em prohibien a casa meva eren els Panteres Roses. I sempre em volia i no me'n compraven mai. La meva obsessió va ser tant que quan em vaig anar a viure sol, que ja tenia 24-25 anys... Oi. El primer que vaig fer va ser comprar-me Panteres Roses i em vaig fotre un tip que després em va fer mal la panxa i ja no n'he menjat mai més.
0: Home,
3: vinga, bona tarda.
0: Un atracón, que se'n diu, no? Un atracón allà i després... No, home, no, no! Oh! Panteres Roses, sí, sí. Tenen, tenen. Mira, m'ha fet gràcia. Però amb lo bons que... Sí, no sé si els fan encara, suposo que sí, no? Panteres Roses, sí. 608-7-7-4-1, va, tu també participa, explica'm allò que et prohibien quan ets un marrec o... I que a tu t'encantava fer, clar. Mira que ens prohibien coses xules, eh? Va, una estoneta, més comentaris, més missatges. Recorda que, a més, també pots demanar aquella cançó que ens anime a tots aquesta tarda. Com és el cas d'Olivia Dean, aquesta sé que t'agrada, una ben elegant, Mena i Nit.

0: presenta que molts oients del Ja Tardes busquen una excusa per sortir de casa, pujar al cotxe i escoltar-nos.
1: Maria Àngels, que vaig a buscar pinso pel gos que s'ha acabat.
2: Ja Tardes.
0: Amb l'Enric.

0: aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
1: Però amb nosaltres et divertiràs més.
0: Ja tardes.
2: A RAC 105.
0: Amb l'Enric Font. Ja.

0: Són els Catarres, tampoc faltaran a la cita del divendres. Recorda, el pròxim divendres 25 de setembre, a l'Avinguda Maria Cristina, la Mercè de RAC 105. Doncs a part dels Catarres, també hi seran els Amics de les Arts, Maria Jaume, Marcos amb Camp, Fastuki Tuki, i els Teràpia de Xoc, Déu-n'hi-do, Fastassa. Recorda, 8:45. Allà a l'Avinguda Maria Cristina. Farem una mica de...
1: Sinvergüenxes.
0: Va, re, uns 19 minuts que passen de les 7. Tenim missatges, comentaris i coses que ens prohibien també fa uns anyets.
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga, va, recorda que estem precisament rememorant allò que ens prohibien i que ens encantava fer, eh? Què et prohibien a tu a casa quan eres una criatura? 608-71-71-41, mira, hola!
3: Ei. Bueno, me'n recordaré tota la vida perquè va ser la primera...
0: Com?
3: I crec que única vegada que la mare d'un amic meu m'hagi renyat i m'hagi fet bronca. Va ser a casa d'un amic, d'aquest amic, que no ens deixaven tenyir el cabell. Me'n recordeu d'aquells sprays d'un euro de les botigues de disfresses que et posaves...
0: 100 pessetes.
3: D'un euro de 100 pessetes.
0: Ara.
3: Que et posaves el cabell així, ostres, de color verd, normalment, vermell, així. I vam saltar al llit dels seus pares i, clar, vam deixar tot el llit i tot el cobre llit, que era blanc, tot ple de color verd i blau. I, bueno,
0: la mare
3: ens va fotre una bronca.
0: Normal.
3: Que encara avui dia me'n recordo.
0: Normal.
3: Vinga, una abraçada, felicitats pel programa.
0: És que... A mi em fan això, vamos. El llit allà... Home, no... per la tonteria aquesta de pintar-se els cabells. Clar. Em surt el monstre que tinc dins, eh? Ja t'ho dic ara, eh? Ai, tela. Va, més coses que ens prohibien de patir.
4: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Sí, sí. Aviam, mira, el sento aquí, eh? Hola.
5: Hola, Enric Font. Ei. Doncs a mi em prohibien veure... El Simpson. Opa! I Bola de Drac. Però quan anava a casa dels avis, és el primer que fèiem. Jo i els meus cosins.
0: Sí, sí.
5: Bona tarda, matinet.
0: No seràs cosina meva, ara. A mi em passava igual. A casa meva, els Simpson estaven prohibidíssims.
6: Sí, sí.
0: Ara, quan anava a casa l'àvia, bueno... Claro, es que...
7: Bueno, tendrá todo el dinero del mundo, sí. Pero hay algo que nunca podrá comprar, Marge.
8: ¿El qué?
7: Un dinosaurio.
0: Sí, exacte, sí. No li falta raó. Que, per cert, hi havia... Van fer durant poc temps, però van fer els Simpson en català, eh?
9: Estúpid mautonoca sinistra lladre de receptes, caracul.
8: Mira, Homer, potser consoli Homer. El fet de saber que una cosa que vas crear tu estigui fent feliç tanta gent.
9: Mira, estic fent feliç la gent. Que bé, sóc un home màgic del país feliç, de la casa, de la regalèstia, del carrer, de les llaminadures. Ah, per cert, volia ser sarcàstic.
0: No, s'ha notat, no. En fi. Mosquis. 608-71-71-41, va. De seguida repassarem més comentaris. Ara, per això, ens ve de gust una mica de gresca.
10: Feta.
0: Evidentment, aquest programa és el que tenim. El so de Demi Guetta amb Bibi Rexha, recuperant l'essència del Eiffel 65, amb això, eh? I'm good blue.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I sopem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gym.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya.
10: El govern de tothom.
11: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
12: La veritat és que va sobre rodes.
11: Tan content estàs?
12: Això també.
11: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
13: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Subscriu-te ara a La Vanguardia. Rep cada dia el diari per només 39 euros al mes i emporta't de regal 3 magnífiques paelles Bra valorades amb 81,95, fabricades amb alumini 100% reciclat, antiadherents i aptes per a tota mena de cuines. Truca al 933-481-482 i gaudeix de la cuina amb les paelles Bra i La Vanguardia.
15: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
16: Unim un poble i es fa el pas doble.
17: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
18: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
19: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
20: Ei, jo també em mor de ganes de que arribi.

0: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers Rec 105.
2: Ja tardes!
1: Amb l'Enric Font.
3: Si tens calor, escolta l'Enric Font. Posa't un ventilador.
4: Claro.

0: Oi, de la Es Madonna. Torna a estar a tope, eh? Però
1: bueno.
0: Qui es porta aquest Bring Your Love al costat de Sabrina Carpenter? Bé, s'especula que tornarà a cantar a la gala dels Video Music Awards. Aviam. Hi ha expectació, eh? Hi ha expectació. Sí. Va, 2 quarts ja tocats d'avui. Aquí el Getardes, moment de repassar com portem la batalla avui, que està interessant, eh?
2: El roast musical del Getardes.
3: Round 1. Ai, Hadouken!
0: Ja saps que en aquest arròs musical d'avui, dijous, avui ens posem els barrets de cowboy, les botes, l'armilla, i amb aquest ambient de Far West, tirem la casa per la finestra.
4: Yee-haw!
0: Sí, yee-haw! Perquè avui és el Dia Internacional de la Música Country i hem pensat que no hi ha millor manera de celebrar-ho que posant o enfrontant 3 cançons amb aquesta essència de cowboy, eh? Cara a cara. 3 artistes, 3 rotllos totalment diferents. Però amb una cosa comú, això de l'essència de Far West. Sí, l'imperioso i tot. Doncs vinga, va, anem a enfrontar i com sempre tu decideixes quina és la millor a través del WhatsApp, eh? Pots votar la que vulguis. Va, anem a repassar-les. Anem amb la opció número 1.

0: ballant una pista de ball. Pista sencera, allà, vinga. Texas Hold'em és l'opció número 1 que pots votar, si vols, si és la que més t'agrada.
1: Ja tardes a enviar una nota de veu.
0: Exacte, o potser prefereixes l'opció número 2. Amb Taylor Swift. Els orígens de l'artista nord-americana. Una història d'amor, una guitarreta i aquell punt de western romàntic. Love Story és la que més t'agrada. Ets una bona Swiftie, un bon Swiftie. Doncs vota-la. Bé, anem amb l'última, opció número 3. Avicii, que va portar el seu so electrònic cap a terrenys. Doncs aquest estil així més folk, més country. Guitarreta, carretera, una tornada que tothom coneix. Bé,

0: i ara és el teu moment, ja saps.
1: Envia el teu àudio a l'Enric Font. Vinga. 608-71-71-41. Ja tardes.
0: Ah, amb quina quedes? Aviam, tenim vots. Sí, mira, hola.
2: Hola, Enric Font, soc Maria de Sabadell.
0: Hello.
2: Bé, doncs, la canto per la de Michi. Perquè
0: mira,
2: sí que és veritat que la Beyoncé, doncs, aquest estil... per mi, almenys, no l'havia escoltat mai en aquest estil.
0: Uh-huh.
2: La de la Taylor Swift, pues, bueno, tampoc la veig massa country.
0: Com que no?
2: Però la de Michi sí, mola mogollon.
0: Mogollon.
2: Una forta abraçada, patinets.
0: Ai, adéu. Doncs sí, sí que és country. Mira, de fet, aquí, mira què em pensen aquí. Mira, hola.
3: Ah, doncs jo em quedo amb la segona opció, de la cançó. Dona... A mi em dona vidilla.
0: Veus? De fet, Taylor Swift va començar tot el seu repertori amb aquest estil així com... Va, tu encara hi ets a temps a dir la teva. 608-71-71-41. Recorda que res, cap al final del programa repassarem el veredicte, sabrem quina guanya, així que digues. Digues.
4: Ai, Déu meu.
0: Ai, Déu meu. Ai, quin dia portem, eh?
4: Enric Font!
0: Ai, sí, aquest sóc jo. Ai, mare. Va, continuem amb el seu de Carly Rae Jepsen. Anem a recuperar el seu Call Me Maybe.

0: podries enviar la teva nota de veu.
1: Enric Font, guapetón, tu que ets un campeón.
2: Enric Font, ets molt mogollón.
3: Enric!
4: Que ja tardes.
3: Enric Font, ets l'amor orquestra de Catalunya. Eh? El timbaler del Bruc Modern. T'estimem.
5: Hello, Enric.
6: Ets un superman de la ràdio.
7: La festa i xarigola. L'Enric Font controla.
8: Enric Font. No, no, no, no, no. Enric Font. No, no, no, no, no, no.
9: Vamos ahí.
10: El ja tardes amb l'Enric Font.
11: Que mal és un mogollón.
12: Ai, Déu meu, em farà tornar boja, eh?

0: ens queda.
1: Li envies més missatges a l'Enric Font que a la teva parella.
2: No.
3: T'hauria de caure la cara de vergonya.
4: I tant. Però moltíssim, eh? Molt, però molt.
1: Ja tardes.
5: Recinca, no?
1: A RAC

0: La proposta que ens porta Adela, una de les més recents que ens arriba aquí a Rec 105, Ain't in L.A. Dóna bon rotllo, eh?
1: Oh, yeah.
0: Oh, yeah. Tela, tela. Vinga, menys de 20 minuts, arribarem a les 8. Sí. Ja tardes a participar. Avui estem buscant allò que ens prohibien de petits, quan érem criatures, però que ens encantava fer, Quan no miraven, nosaltres ho fèiem. Sí o no? Sí o no?
2: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga, va, aviam què m'expliqueu. Al tanto, mira.
3: Hola, Enric Font.
1: Hola.
3: Doncs a mi m'agradava molt de petita pujar per les parets. Tenia un passadís...
0: Ai.
3: Que sí. Les parets eren molt estretes i podia pujar per les parets agafant-me de les mans per una banda i dels peus per l'altra. Pujava a poc a poc i tocava el sostre. I la meva mare no em deixava.
0: Home,
3: i em deia sempre que podia caure.
0: Ah,
3: i també em deia que embrutava les parets i que no ho fes més.
0: Clar, clar.
3: Però a mi m'encantava i quan no hi era o quan no em mirava,
0: veus,
3: ho feia igualment.
0: Ho sabia.
3: Adéu, gràcies.
0: Era Spider-Woman, una mica. Spider-Man. Pujant per les parets, Sí. Ai, tela. 608-7-7-4-1. Ara amb prou feines, treuen la mirada de la pantalla. Aviam, mira més, hola.
4: Hola, bona tarda.
0: Hey.
4: Enric.
0: Hello.
4: Doncs a mi el que em prohibien era arribar tard.
0: Oi.
4: I me'n recordo perfectament que tenia una festa i no em deixaven arribar més tard de les 7:45 màxim, i això que parlo que tenia 15 anys.
0: Oh,
4: i vaig arribar tard. Ui. I aquell dia em van plantofar a banda d'una bufetada que se'm va.
0: Què dius?
4: Em vaien recordar sempre. Tota la vida m'han recordat. Doncs
0: home,
4: em van castigar dues setmanes sense sortir.
0: Ai, mare.
4: I sí, ho recordo perfectament.
0: Oh, ja.
4: Com ara, el mateix que ara saps, que dir-los als teus fills que no poden arribar a 7:45 a casa.
0: Ai.
4: Vinga, doncs, gràcies. Felicitats pel programa.
0: Jo crec que hi ha d'haver un equilibri, no?

0: Igual, però que t'encantava, sí. No et veien,
1: Ai, Déu meu.
0: Déu meu. Bueno, una soneta en repassem més. Ara arriba per aquí The Weeknd. Anem a recuperar aquesta, Take My Breath.

0: per audiovisual o formar part de performances audiovisuals? El Grau en Comunicació Audiovisual a la UBIC compta amb nous espais i equipaments propis totalment al teu abast. Viu la comunicació. Informa't a ubic.cat/info/comunicació. Universitat de Vic. Universitat Central de Catalunya.
1: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Palauet, el Venice, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran, amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
2: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar, i per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
3: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
4: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
3: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
5: Verisure.
6: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
7: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
8: i aquest? A què es dedica?
7: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Unim un poble i es fan el pas doble.
11: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Pont, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
12: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
13: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
14: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi Santa Tecla i amb la Gira 105 serà espectacular.
11: 22 de setembre, Gira 105. La festa de les festes des de Santa Tecla, Tarragona. Organitza l'Ajuntament de Tarragona.
15: 3 minuts de missatge no és un àudio.
16: És un podcast. Envia-li un missatge curt a l'Enric Font.
17: Ja tardes.
18: Ai, calla't.

0: això només passa.
1: Hola, Enric Font, soc la Mar i avui et vinc a explicar un acudit que sempre m'ha agradat molt. Què li diu un lluç a un altre lluç quan està molt content?
2: Què?
1: Meravellús. Felicitats per programa.
2: M'encanta com riu.
3: Com pots fer que un pa parli? Doncs mullant-lo, perquè així està hablando.
2: Terrible. Apocalíptic.
4: Hola, bona tarda, Enric. Ei. Mira, un acudit aquí per el programa.
2: Vinga, per la penya.
4: Dice, Paco, Paco, la lavadora pierde. I se pot dir que lo importante es participar.
5: Oh! Enric.
2: Què, què?
5: Sabeu quin és el riu més modern que hi ha a Espanya?
2: Quin?
5: Ebro.
2: Oh! Aquest m'ha agradat. Aquest, veus-hi. Aquest xapó, xapó.
0: Ja tardes.
6: De dilluns a divendres, de 5 a 9.
0: A RAC 105.
6: Amb l'Enric.

0: porta aquest End of Beginning, una altra de les que triomfa encara dia d'avui. Mira que ja té el seu temps, però encara està a tope, eh?
1: Sí.
0: Va, si hem volgut començar l'última horeta d'avui, d'aquest dijous, aquí al Getardes.
2: El Ripon, sí. Guapetón.
0: Guapetón. A l'oculista. Vinga, va, que pràcticament 5 minuts a les 8, tenim missatges, comentaris i també una batalla de cançons que déu-n'hi-do.
3: El roast musical del Getardes.
0: Avui un roast musical dedicat a la música country, així que hem agafat el cavall imperioso amb el barret de cowboy i hem repassat, o estem enfrontant, 3 cançons que tenen aquest aire de cowboy, no? O sigui, del Far West, sí. I tu decideixes, com sempre, a través del WhatsApp, quina és la millor d'elles. Mira, per exemple, per aquí ja tenim vots. Ah, no sé quin és. Ui, estem fatal, eh? Crec que és aquest. Mira, hola.
4: Hola, Enric. Per gros musical, jo em quedo amb la Beyoncé.
0: La Beyoncé. Clar que sí. Texas Hold'em. Aquí ens posem les botes. I ballem aquesta història com si estiguéssim al salón de Far West, eh? Clar, per una banda teníem aquesta, per l'altra una de Taylor Swift. De fet, una dels inicis, eh? Aquesta història d'amor amb guitarra, aquell aire de western romàntic. Taylor Swift han estat pur, clar que sí. Love Story. També molts vots. I mira per aquí, també veiem què diuen. Hola.
5: Hola. Som la Tanit i la Sara i estem escoltant Raxen 5 i volem votar la cançó número 3 del dia country.
0: Del dia country.
5: Adéu.
0: Adéu. Ai, adéu. La número 3, que és aquesta? Home. El bon tribut a Vichy. Com aquesta. Hey, brother. Guitarra, folk i carretera, amb una tornada que tots coneixem, eh? Avicii demostrant que l'electrònica també pot tenir aquest esperit cowboy. Oh, yeah! Home! Què, okay, tu amb quina et quedes de les 3? Doncs ja saps, envia'm un àudio al WhatsApp.
6: Ja tardes a enviar-nos el teu missatge.
0: 608-717-141. Que en res repassarem el veredicte, així que afanya't. Ai, ets a temps, per això. Mira, va, parlant de Taylor Swift, què et sembla si anem amb una de les seves cançons?

0: fer sols.
1: A aquesta hora podries estar mirant la telenovela.
2: ¿Tú pretendías que este fuera nuestro nidito de amor? ¿Por qué no me dijiste la verdad?
3: Però amb nosaltres et divertiràs més.
1: Ja tardes.
4: RAC 105.
1: Amb l'Enric Font.

0: Oita-les! Són les Cat's Eye, que van triomfar al Coachella. Temes com aquest, Animal. Estan triomfant, eh? Molt, molt, molt. Va, arriben 16 minutets a les 8. Això és el Jatardes, per si no ho saps.
1: Hola, guapíssim.
0: Sí, hola, hola, hola. Vinga, va, que tenim molts missatges. Avui estem recordant què ens prohibien quan érem petits. I a part que ens encantava fer i no ens deixaven i ens feia molta rabieta, això, eh? Sí.
2: 608-7171-41.
0: Vinga, va, que tenim comentaris com aquest. Mira, hola.
3: La meva prohibició era... Quan jo anava al lavabo, sí, pues m'emportava el que veo i em tirava amb un raquete largo. Doncs m'ho van prohibir. No, es porta que veo al lavabo.
0: No, man.
3: I m'ho van prohibir. Pues hola, adiós que veo.
0: Ai. Ets de les meves. Jo, clar, a mi em passava una mica similar, això. Jo ja em sabia tota... Els ingredients del xampús, me'ls sabia tots. Allò que fas temps i dius, t'has d'entretenir. Abans no hi havia ni mòbils ni res. I agafaves el xampú. En fi, 608-7-7-4-1, si és que... Mira, més, hola!
4: Hola, bona tarda. Hey. Doncs mira, em dic Montse. A mi el que m'agradava era tenir... un ganivet de goma, una escopeta, de plàstic,
0: sí,
4: amb cotxets, coses així. Evidentment tenia nines i de tot,
0: però
4: m'agradava especialment, sobretot si era petit, així, miniatura.
0: Ai,
4: i en plan Sandokan.
0: Sandokan.
4: I no hi havia manera. No hi havia manera. Em recordo a la jugueteria tirada a terra, cridant. No hi ha manera. Però, bueno, algun que hi ha, eh?
0: Ai,
4: algun que hi ha.
0: Sí, sí.
4: Gràcies.
0: Ai, a tu. Sandokan! Clar, és que abans sí que es diferenciava molt, no? Joguines de nen i de nena. Ah, sí. Ets una nena, una pilota, no? No fos cas. Que tingués un... No sé, al·lèrgia o alguna cosa. En fi, i al revés, eh? Si ets un nen, una nina, bueno, oi, cuidao, cuidao. A casa, veus, això no passava. Això és igual. En fi, Sandokan. Quin record, sí. Va, 608-7-7-4-1. Tu també pots dir la teva, ja saps. Què et prohibien a casa? Què? Feia rabieta, eh? Ai. Va, a seguida repassarem més missatges, però és que t'haig d'explicar que torna la Mercè de Raxen 5. Va, fot-li. Ara! Recorda, el divendres 25 t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb un munt de concerts d'aquests xulos de casa nostra. Mira, per exemple, tindrem els Catarres. Sí. Tampoc faltarà Marcos amb K. Amb Pastuqui Tuqui. A més, els Amics de les Arts. Qui tampoc s'ho perdrà serà Maria Jaume. I al tanto amb el concert dels Teràpia de Xoc. Sense tu. Oh! Recorda, com sempre, un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona. Com mai, home! Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina, torna la Mercè de RAC 105. Com sempre, amb el suport d'AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
2: Ja tardes amb l'Enric Font a RAC 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
3: Kia. Movement that inspires.
4: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
5: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i bànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
6: Dalí Boulevard Cibernètic ja ha obert les seves portes. El passeig immersiu surrealista s'ha instal·lat al cor de Barcelona amb un recorregut de 1.200 metres quadrats amb peces úniques de col·lecció. Realitat virtual en format metavers, una espectacular sala immersiva i sales interactives. Dalí Boulevard Cibernètic al Passeig de Gràcia. Venda d'entrades a daliboulevard.com.
7: Un poble, ja fan el pas doble.
0: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Font, Mondijé i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
8: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
9: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
10: Ei, jo també em mor de ganes de que arribi.

0: l'Ajuntament de Tarragona.
1: RAC 105, la teva música.
2: La ràdio dels teus artistes preferits.
1: Aquest és el so.
2: Aquest és el so. Ja tardes.
1: Amb l'Enric Font.
3: A mi no m'agrada.
4: Castigat.
5: Yo quiero que se peleen.
3: Toma ya.

0: Ai, m'encanta, si és que... Another! Amb aquest Talk to You, que anem avançant la tarda, tarda vespre ja, eh? De dijous. Juene, juene!
1: Ai, estem a tope.
2: Està com una cabra.
0: També, també com a cabra. Sí, això no és cap novetat. Vinga, va, res, 3 minuts i arribarem a 2:15. Tenim a... Sí, tenim a moment de nervis amb el veredicte de la batalla d'avui.
3: El roast musical del Ja Tardes.
4: Round 1, fight!
0: Va, que ja tenim aquest recompte. I avui aquest roast musical que l'hem portat directament al Far West. Clar, hem celebrat el Dia Internacional de la Música Country, repassant temes doncs, que podrien sonar perfectament a això. Entre els cowboys, eh? Però vinga! Clar, per una banda teníem per aquí a Beyoncé. Ah, l'opció número 1, amb el seu Texas Hold'em. Clar, si parlem de country, barrets de cowboy i Texas, jo crec que aquesta cançó juga amb... amb avantatge, sí. No banyar, no banyar. Això per una banda, perquè per l'altra... Taylor Swift! L'essència, una... De fet, els inicis de l'artista nord-americana amb una guitarreta, història d'amor d'aquella així de... del Far West, sí, de Western, total. Love Story. I, per últim, un mestre que... que ens captiva sempre que repassem les seves cançons. Bon tribut a Avicii. Sumant vots també gràcies a aquella barreja de folk, guitarra i esperit de carretera que fa que aquest Hey Brother tingui aquell punt de cowboy tan especial. Oh, yeah. Però clar, és que només una pot guanyar. Va, que arriba el moment, ara sí. I hem repassat totes les notes de veu, hem comptat cada vot. Hi ha una cançó que, sense fer massa soroll, ha anat avançant, eh? Sí. Un vot, dos, 10, 20, i més i més. I al tanto perquè ja tenim l'amo del western, el cowboy number one. La cançó que es corona com la reina d'això del Far West és... Avicii! Hey, brother!

0: Que aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
1: Amb l'Enric Font.
0: A RAC 105.
2: Si a una festa vols triomfar,
3: claro,
2: porta l'Enric Font i tothom ballarà.
4: Toma!
0: I dona-li tonyina, tonyina, tonyina, i dale tonyina, tonyina, ja!

0: És una de les noves de Tame Impala, eh? S'anomena Loser. Sí, aquesta... Conec a més d'un, per dedicar-li aquesta. Loser. Com? En fi, en 20 minuts arribarem a les 9. Anem-hi de cara perquè tenim molts missatges encara per repassar a través del WhatsApp.
1: Envia el teu missatge al 608-71-71-41.
0: Vinga. Què et prohibien de petit, eh? I que t'encantava i et feia rabieta. Mira, hola.
2: Hola, Enric, què tardes?
0: Hola.
2: Soc la Montse. Mira, la meva mare em prohibia recollir pedretes.
0: Com?
2: Però no per no recollir-les, sinó perquè resulta que jo les agafava, me les posava a la butxaca i de la butxaca anaven a la rentadora perquè no les havia tret.
0: Oh.
2: Llavors ho tenia prohibidíssim.
0: Clar,
2: però mira com són les coses, que jo vaig acabar estudiant geologia.
0: Ostres!
2: I, per tant, que sóc geòloga i m'he passat la vida i me passo la vida recollint mostres i, per tant, segueixo tenint pedretes, el que passa que no les guardo a la butxaca perquè ara la rentadora és meva. Però a part de la meva butxaca, a casa meva, al meu cotxe, la motxilla, per tot trobaries pedra.
0: Ah, que guai! Veus, veus? És que sempre hi ha un per què, perquè t'agradava, i ara et dediques a això. Aviam, va, més, hola!
3: Hola, Enric, què tal? Bona tarda.
0: Aquí estem.
3: Mira, jo recordo perfectament que el que jo volia fer sempre era tenir un animal a casa.
0: Com?
3: Que si un gat, que si un hàmster, que si una tortuga, qualsevol cosa que fos un animal. I sempre trobava, si trobava algun gat, me'l portava a casa. Si trobava algun gos, me'l portava a casa. Si una amiga tenia hàmsters, me'l portava a casa. Pobre, ma mare boja.
0: Ostres.
3: I sempre es retornava, o sempre es portava a la gossera, o sempre, pobre de mi. I plorava, acabava plorant, que no ho veus. Un drama, vamos. I això, això és el que no em deixaven tenir animals ni fer.
0: En conec a més d'un i a més d'una, que és així també, que sembla zoològic a casa seva, eh? Una miqueta. El zoo d'en Pitu, saps? Sí, ai, ai, ai. En fi, 608-71-71-41, vinga. Sí, que tinc coses per explicar-te, també. Home, perquè si t'has quedat amb ganes de ballar aquest estiu, tranquil, que queden encara una de les millors festes que tenim a casa nostra. Les festes majors. Santa Tecla, home! Tarragona. Recorda que la gira 105 arriba a Tarragona el 22 de setembre, o sigui, el dimarts, amb el Gran Món DJ, amb Charlie B i qui parla, un servidor, l'Enric Font. Estarem punxant els èxits d'aquesta casa de RAC 105 i també de l'estiu. Tot el parc del Francolí a partir de les 11 de la nit. Va, apunta-t'ho bé. El dimarts 22 torna la gira 105. Una festa amb ADN 100% RAC 105, sí? Farem embogir la nit de l'empalmada a Santa Tecla, Tarragona. Va, no t'ho perdis.
1: Ja tardes amb l'Enric Font.

0: REC 105 Barcelona.
1: Estàs a punt per començar la millor etapa de la teva vida? La universitat t'espera. Tria la UBIC i matricula't a graus dels àmbits d'educació, salut, enginyeries, estudis globals, empresa i comunicació. Consulta les places disponibles al setembre a ubic.cat/setembre.
2: Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbars. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la Festa Major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport de RAC 105, Ajuntament de Barcelona.
3: Matina Codina.
4: Bueno, es un programa muy barato, ¿eh? Se lo digo de verdad. El día menos pensado me lo compro, ¿eh? I lo presentarà Guti.
3: De 6 a 11 amb Ernest Codina a RAC 105.
5: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
6: I des de 16.400 euros.
5: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
7: Citroën.
5: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
8: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fried Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
9: A fora els dies s'escurcen i a Montse Interiors comença la tardor al llit, el nostre refugi preferit. Fins al 12 d'octubre a Montse Interiors un 20% de descompte addicional en llençols, fundes nòrdiques, farcits i vànoves. Estrena roba de llit amb fins a un 60% d'estalvi. El teu llit ben calentó. Vine a la teva botiga Montse Interiors i visita montseinteriors.com.
10: Aquest 22 de setembre, la Gira 105 encendrà la flama per divertir-te com mai a una de les millors festes majors que tenim a casa nostra. Santa Tecla, Tarragona. Farem tremolar Tarragona amb l'Enric Font, Mont DJ i Charlie B al Parc de Francolí a partir de les 11 de la nit.
11: Sí, et farem ballar tota la nit amb els hits més actuals i els remembers més icònics. És que Santa Tecla no decepciona mai, oi, Mont?
12: Oi, tant. I celebrarem la nit més boja, l'Empalmada. Nosaltres no hi faltarem. I tu? Va, vinga, no t'ho perdis, que ja sabem que després no voldràs marxar.
13: Ei, jo també em moro de ganes de que arribi Santa Tecla i amb la Gira 105 serà espectacular.
10: 22 de setembre, Gira 105. La festa de les festes des de Santa Tecla, Tarragona. Organitza l'Ajuntament de Tarragona.
14: Ja tardes.
15: Ràdio en estat pur.
14: Amb l'Enric Font.
15: Yeah. RAC 105.

0: això només passa al Jatardes.
1: Em fa molta il·lusió perquè és la primera visita d'aquesta temporada que tenim en el programa d'un dels grans, que jo crec que és el tio que es lleva més d'hora del país, sí, o un d'ells. Ernest Codina!
2: Matías, no et fa tanta il·lusió.
1: Com que no? Sí, no,
2: tant, ens, sí. Ens hem veient, ens hem vist aquest estiu, que hem anat a veure junts l'eclipsi.
1: És veritat!
2: Que gairebé ens mengem la boca. Sí, sí, i ho vam fer. El vam mirar. És veritat que allà no era el 100%, sí, però veritat, estàvem anant cap al bolo, cap a l'actuació, sí, que teníem un gran RAC 105.
1: A Roses, no?
2: Sí,
1: no,
2: sí. I vam mirar directament al sol. Ah, no, sí. Pot fer.
1: No, això és prohibidíssim. No, però nosaltres és que som uns gamarussos.
2: Vam dir que maco, ja està,
1: I el bo és que jo anava conduint.
2: Sí. Estem vius de miracle, sí, per tant, valoreu el que teniu ara mateix aquí a la ràdio.
0: Ja tardes.
3: De 5 a 9.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: Són les 5.
1: Són les 5.
2: Són les 5.
3: Són les 5.
4: Són les 5.
5: Són les 5.
6: Són les 5.
7: Són les 5.
8: Cada tarda a les 5.
9: Tothom està pendent d'engegar la ràdio.
8: Enric Font es treu la samarreta.
10: Sexy, sexy.
8: Però com que és la ràdio...
11: No el veus.
8: Quina llàstima.
12: Quina llàstima.
8: Ja tardes.
13: Ja tardes.
8: De 5 a 9.
14: La RAC 105.

0: Enorme, sí. Queixa. Una d'aquelles quan el dance pop estava on fire. I com ens animaven, eh? Temes com aquest de Young. Oh, sí.
1: Me gusta.
0: Me gusta, sí. Amb això ja tocarem el 2, que ja va sent hora. Sempre és un plaer estar al teu costat, ja ho saps. Aquí al Ja Tardes. Demà divendres. Ai, ai, ai, ai. La liarem encara més. Ara sí que marxem.
2: Vinga, pues adiós.
0: Adiós.

0: Drac 105.
1: La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.
1: Aquest és el so.
0: Drac 105. Drac 105.
1: On sona el millor dels

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren!
1: Aquest és el sol
3: RAC

0: Aquest.
1: Aquest
0: és el so RAC 105.
1: Once again.
2: From her new album.
1: Global superstar.
3: Karol G.
1: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: el 15 de novembre de 1937.
0: I el número de la sort, el...
2: 7.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el 20?

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
3: RAC 105.